0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
2: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: El líder Alberto Núñez Feijóo ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Als esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas.

0: ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
2: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
3: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
4: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
3: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
5: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
0: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
5: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
3: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3 Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
3: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
3: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
10: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
11: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
10: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
12: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
10: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
6: El temps.
3: La previsió amb Dani Ramírez.
13: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguen aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
3: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
6: 3CAT Info.
3: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
14: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
3: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Gens, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
15: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
3: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Gens ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
16: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
3: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
17: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
18: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
19: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
18: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofes Schächter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
20: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
18: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
3: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
21: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
3: Amb Francesc Ripoll.
22: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sometrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
22: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
6: 3CAT Info.
22: Dos apunts més a futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí i el club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
22: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Max Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
6: L'actualitat esportiva a fons.
22: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
4: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
6: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències de cobrar la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què que els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del Barça, que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
7: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
6: 3CAT Info.
5: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
8: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
5: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliurada al Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol.

0: en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa, evidentment, provoca que faci molta calor. I és important tenir en compte que la vaga és a tot, eh? És a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat. Per tant, atenció amb això, tot i que en principi el que ens diuen és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 i 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres, baixen una mica els termòmetres entre 2-3 graus, sobretot a l'interior, a la costa no, però a l'interior sí. Per tant, avui potser és més difícil arribar als 40. Podrà haver-hi algun, però no serà com ahir, que van haver-hi almenys 9 a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, es va arribar als 41. Bé, a més, esperem una jornada amb temps una mica més insegur. De fet, ja comencem en presència d'alguns núvols. Hi ha hagut alguns petits ruixats cap a l'Aran. De fet, avui a la Vall d'Aran s'esperava una nit tropical amb valors com ahir superiors als 20 graus, i la presència d'aquests ruixats ja han fet baixar una mica el termòmetre amb valors una mica més acceptables, tot i així mínimes a Viella de 18 graus. Per tant, una tendència a que es perdin alguns graus amb la possibilitat d'aquests ruixats, sobretot al Pirineu, potser als ports, i localment amb alguna petita tempesta, de fet guanyant una mica més de terreny, sobretot especialment a la tarda.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Arran d'aquesta calor es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Per tant, una vegada més, prudència, sobretot de cara a aquest cap de setmana. En canvi, l'incendi del País Valencià, la Vall d'Uixó, els bombers han estabilitzat un 70% del perímetre. Per tant, el panorama és notablement millor que ara fa uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs poden ser tranquil·lament bastantes, perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 persones han deixat la vida fent aquest trajecte.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
0: És el que deia el president de Ceuta, demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant, que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
5: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
6: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says that border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Press aquesta mateixa

0: Nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen l'acord, si bé no els anomena pel nom, i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros.
1: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
0: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat a dir la FIFA les últimes hores al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també en parlarem a l'Àgora amb el Mal Merchant, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I encara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. Here, we've moved to New York. We found a nice little rental near a sweet little school. Now I'm looking at how... S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del Regne Unit. Hi trobem entre els nominats el nou disc de Paul McCartney, el suet, Olivia Dean, però hi ha una certa polèmica perquè no hi ha cap nominació pel West End Girl de Lily Allen.

0: Benvinguts a aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però, de moment...

0: les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
1: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
1: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marlaska ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament, Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
5: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijóo, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
6: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
5: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
1: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X al ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració Magnus Brunner ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
1: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
7: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica Catalunya Ràdio, José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim malauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
8: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
7: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
1: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a un quart de vuit, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb quatre immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
9: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
1: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Durant.
11: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost i març que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
1: L'aparell està ara en període de proves i entraria en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
12: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
13: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
12: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre, els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
14: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
16: De manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
14: Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
1: L'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
17: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més en alerta.
3: Per l'episodi de calor es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujadó.
18: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
19: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
18: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
1: És el que es plantegen els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el del Carme. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
20: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
21: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny, i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal.
1: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el porta a porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el porta a porta.
1: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I, mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
22: En un comunicat des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
1: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
23: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
1: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7:23, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia.
0: Conflicte obert.
4: El futbol mundial, la UEFA, ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
4: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Valde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: Expedientat.
4: El Barça, per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 15 de gener del 2013.
8: I el número de la sort, el...
24: 1.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
6: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 8:15 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
27: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
28: És una vergonya gran, eh? El pobre.
29: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
30: Portaveu baixa, eh?
29: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
30: Bé, això és molt bé, Maria Calles. Sí, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
29: Estàs parlant molt fort.
30: Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
29: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
30: Ella parla fort. És que ella parla fort.
29: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
30: Vale, d'acord.
29: Per cert, aquí em surt...
31: I està fent vaga, d'altra banda.
29: Bueno, Joel, que...
2: Xxxt, perdona.
29: Vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
7: Ah, sí? Ah! Llegeixes els llibres de l'Albert Espinosa? Sí.
2: Bueno, és un...
7: L'Albert en una biblioteca... Ah! Imagina't, Albert Espinosa en una biblioteca.
2: Era per un amic, no era per mi.
29: Sí, mira.
2: Era per un amic que està passant un mal moment.
29: És que, bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno, mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
2: D'acord. Bueno, doncs ja el... Què és aquest soroll?
29: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
2: Pica.
29: La seva cama.
2: De cama a terra.
7: Ara, Maria, calles, perdoni.
29: Un altre vist, jo us expulso, eh? Són normals.
2: Bueno,
29: doncs, com
7: Maria,
29: deia...
7: calles, que només li volia preguntar que, en què consistirà la vaga.
29: Doncs, com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix.
2: Home, això no...
29: És molt lleig, seu...
9: És molt lleig. Bueno, també et diré que no sentíem molts, no? Que no s'enteraran, eh?
2: No, no, la majoria no.
29: Després el que farem és una vaga de tos.
7: Una vaga de tos,
2: que és una vaga de tos.
29: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tossirem tota la zona.
2: Hosti, això em molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, sí, això era el que més em desconcentrava.
29: No es pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
2: A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí, és
9: horrorós.
2: La tos realment no et permet llegir.
7: La gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
2: Sí, bueno, i el teatre, és que...
7: I el teatre.
2: En general, la gent que tos...
10: La gent que riu també, eh?
7: La gent que té tos,
2: jo recordo molt,
7: i la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt.
2: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense, com es diu allò?
7: Sí, però tu ja ho saps, voral. Tu ja saps, sí, que la ronda de dalt no té vorals, per tant no ja tinguis un accident.
2: Clar, és que la gent és poc previsora amb això.
11: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament un miler de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera amb Melilla. Una quinzena de persones, és veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona, 18 persones, és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja s'ha saltat el debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas com Marruecos i la Unió Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre a Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitat s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva sessió a l'Ajax. Per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps, Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. Per tant, perdem alguns grauets, malgrat aquesta calor intensa que anirà acompanyada de més presència de núvols i el que dèiem amb alguns petits ruixats, sobretot a l'àrea del Pirineu, potser al voltant dels ports, preferent més a la tarda que no pas aquest matí, però se'n poden produir alguns i a més localment amb alguna petita tempesta. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: I ens falta també la mobilitat a aquesta hora, també fer-hi un cop d'ull amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs avui que hi ha vaga a Renfe al matí en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%. I des de Renfe ens diuen que s'estan complint aquests serveis mínims. Hi ha diversos retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el de l'AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a 7:45, però no ho farà fins a passats 3:15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques la Plana Picamoixons per una incidència operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs amb algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andols. De moment... Comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, tot a les portades.
8: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
9: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
8: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
9: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
8: El Mundo, columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
9: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques d'Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
8: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
0: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. La repassem amb el Pau Bertrolli i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
9: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels Jocs d'Atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ell en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nula la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
0: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
10: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a La Razón.
0: Finlàndia i reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
9: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
0: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
10: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: Al Marroc, el diari As-Sabah xifra en 20.000 les persones que han arribat a Ceuta els últims dies en una de les onades migratòries més grans que ha viscut la ciutat autònoma, a la qual el rotatiu es refereix com a enclavament ocupat. As-Sabah explica que un gran nombre de joves continuen desplaçant-se des de diverses ciutats marroquines cap a la frontera fins al punt que la carretera que hi condueix està completament congestionada i això provoca caos i desordre. De fet, l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un tema que trobem destacat als principals diaris internacionals, des dels francesos Le Figaro o Le Monde fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts d'altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere della Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular nuclear és un perill per a la seguretat nacional.
7: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansió, i llegim que Naturgia ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea abandonaria el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
0: Minuts i arribarem a 3:15. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo entrevista a Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, creu que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera una arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, subdirector de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
0: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos Sant Andrés.
8: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Anna de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o superant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, Mireia Isar, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
22: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: Va ser bateria de la banda fins als anys 90, fa 68 anys, i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó, perquè entre terratrèmols i incendis, no, lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corr, 62. Passem a la gran pantalla, l'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82, i Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade, el caçavampirs de Marvel, en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61, i el cuiner basc Juan María Arzak, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
2: Segur que sí.
0: T'estimo, no?
2: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigna, Godefrid, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
2: Dionís, no?
0: Sí,
2: és cert. Sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Soc Lea Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que alhora són un retrat d'una època, i sobretot els amants de la bona literatura italiana.
2: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
4: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney Plus.
2: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de 4 horas.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
11: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
13: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny?
2: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
2: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
2: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
2: Posa-m'hi ara 3 xifres amb el mal presseguer. 18.
14: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
2: 20 milions.
14: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats de la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
2: 35.
14: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
2: I les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, si veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius, és una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
4: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Foley Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
2: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
4: Són tres exemplars, dos bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que per cert ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz a Berlín, a les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
1: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa, però de moment els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves, i per això la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
2: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb Melilla.
15: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants, sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
2: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
2: I avui és dia d'operació sortida.
16: Avui es preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
2: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
2: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
2: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta-porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
2: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari del Festival Grec amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas, de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matinada algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu i esperem, doncs, que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana, la calor continuarà intensa amb valors similars als d'avui.
2: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts. A la P7, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
2: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després, recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Picamoixons, per una incidència en l'operativa.
5: Al matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
20: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
5: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
5: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 3 minutets per arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, el 636-360609, 636-360609. Ens dieu a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 31 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell ha detingut una persona com a presumpta autora dels danys ocasionats en 12 vehicles estacionats en 2 aparcaments públics del municipi. Ara mateix ampliem aquesta notícia, en tenim d'altres. Primer de tot, la resumim en titulars. El Festival Terra Ibèrica de Calafell arrenca amb força avui divendres, centrant les seves propostes estrella en la recreació històrica i la divulgació familiar. El Port de Segur de Calafell acollirà l'esdeveniment mundial Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario del 3 al 5 d'agost. El Cunit Music Festival reunirà Nil Moliner, Samantha Fox, Sabrina Salerno...

0: Preveuen fenòmens extrems la primavera del 2027. Aquest any, el Niño es va començar a registrar l'abril al Pacífic i és dels més forts que s'han vist mai. L'eclipsi millora previsions de reserves turístiques a Tarragona. A la demarcació tarragonina es preveu arribar a una ocupació alta, fregant el 90-95% d'ocupació. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. I per altra banda, els consells esportius catalans ja poden demanar els ajuts per executar els programes d'esport escolar del govern.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La policia local de Calafell deté una persona com a presumpta autora dels danys ocasionats en 12 vehicles estacionats en dos aparcaments públics del municipi. La primera incidència es va registrar a l'aparcament de l'Horda Park, on els Mossos d'Esquadra van rebre un avís relacionat amb una persona que estaria trencant els vidres de diversos vehicles. En aquesta zona es van localitzar dos vehicles afectats. Posteriorment, la policia local va rebre un nou requeriment per uns fets similars a l'aparcament del Blanquet. Les patrulles desplaçades al lloc van comprovar que 10 vehicles presentaven els vidres trencats. A partir de les descripcions facilitades pels testimonis i d'imatges disponibles, es van contrastar les dades dels fets produïts en els dos aparcaments. La policia local i els Mossos d'Esquadra van participar en la recerca del sospitós per la zona, sense que inicialment pogués ser localitzat. Més tard, una patrulla de la policia local de Calafell va localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada i va procedir a la seva detenció com a presumpta autora dels danys. En total, s'han comptabilitzat 12 vehicles afectats, 10 a l'aparcament del Blanquet i 2 a la Lorda Park.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dijous s'ha inaugurat el Festival Terra Ibèrica de Calafell al Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar de la Platja. En aquest centre cívic s'hi pot trobar fins al 27 d'agost una exposició relacionada amb el cap de setmana ibèric. Escoltem a la regidora de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
3: Bueno, molt bé, és que presentar aquest festival és que és guapíssim, ho viu tota, és una activitat molt familiar, que hi participa tothom, els petits, els grans, i aquest any no és només del festival, és doble inauguració, perquè també tenim la ruta, que som a més 25 anys que tenim aquesta exposició d'aquesta ruta itinerària en què tothom que s'acosti a l'Iris, doncs des d'avui, dia 30 fins a final de mes, doncs podran gaudir de visitar-la, de veure-la.
0: I és que el Festival Terra Ibèrica de Calafell arrenca amb força avui divendres, centrant les seves propostes estrella en la recreació històrica i la divulgació familiar. Sota el lema Terra non plana és, la jornada d'avui es converteix en notícia per la unió de tallers interactius i una singular proposta nocturna vinculada amb l'astronomia antiga. De fet, doncs, avui divendres hi ha diferents activitats com la Iberotarda familiar, una proposta vivencial pensada per a tota la família on es pot experimentar la vida quotidiana dels ibers de fa de més de 2.000 anys, de 6 a 8 de la tarda, amb tallers inclosos, escriptura ibèrica amb pigments i l'alfabet original, llançament amb fona, creació de joieria i modelatge d'exbots amb fang. La regidora de Patrimoni a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, ha parlat de les activitats a la Ciutadella Ibèrica de Calafell durant aquest cap de setmana.
3: I bueno, totes les coses que podran veure, doncs també el que és a la pròpia Ciutadella, poder-ho trepitjar, poder-ho viure amb els cinc sentits. Tenim a més el taller que fem de joies, que sempre participa moltíssim la canalla, és molt xulo, i després les recreacions sobretot que fem al vespre, que a més que ho veus també amb totes les torxes a la nit, que vulguis que

0: molt vistós i és algo totalment diferent que el resta de l'any no es fa, no?
1: Les nits a la Ciutadella són una visita guiada nocturna exclusiva amb recreadors i teatralitzacions centrades en les ciències i els avenços dels íbers a l'astronomia antiga. Aquesta temàtica guanya rellevància, especialment a causa de la proximitat del pròxim eclipsi solar. Per aquesta activitat, les places estan totalment exaurides.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: El municipi de Calafell es prepara per rebre un dels esdeveniments més esperants de l'any pel sector dels videojocs. Del 3 al 5 d'agost, les instal·lacions del Port de Segur de Calafell seran la seu del Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario. Una cita imprescindible per a milers de fans de la franquícia japonesa. L'esdeveniment obrirà les seves portes cada tarda en horari d'estiu, de les 6 i fins la mitjanit, aprofitant la fresca marítima de la Costa Daurada. Aquesta gira reuneix dues grans fites per la comunitat gamer. 40 anys de màgia amb la celebració de les 4 dècades d'història de Super Mario, la icona indiscutible de Nintendo, que ha acompanyat generacions de jugadors des dels anys 80. I la nova Nintendo Switch 2, l'oportunitat de provar de primera mà les darreres novetats, títols i capacitats tecnològiques de la nova consola de la companyia. Per tant, de dilluns, dia 3, al dimecres, 5 d'agost, de 6 de la tarda i fins la mitjanit, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, al Port de Segur de Calafell, hi haurà zones de jocs interactives, tornejos en directe, fotocalls amb personatges emblemàtics i sorpreses històriques relacionades amb la trajectòria de Mario. S'espera una gran afluència de públic local i també de turistes, consolidant el Port de Segur de Calafell com un espai de referència lúdic i cultural.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El Cunit Music Festival celebrarà la seva tercera edició des d'avui, 31 de juliol, i fins al pròxim 2 d'agost, al recinte esportiu annex al camp municipal de futbol de Cunit, amb una programació que combina artistes internacionals, figures emergents de l'escena urbana i alguns dels noms més destacats del pop català i estatal. El festival obre portes avui amb una jornada dedicada als grans èxits dels anys 90 i 2000. Els Pop Hits Fair reunirà sobre l'escenari icones internacionals com Sabrina Salerno, Samantha Fox i Corona, acompanyades de Ku Minerva i Selena Leo, dues artistes vinculades a l'escena dance estatal, així com sessions de DJ. La segona jornada prevista per a demà dissabte estarà centrada en noves tendències de la música urbana. I el punt final arribarà diumenge amb el concert de Nil Moliner, que presentarà en directe les cançons del seu nou treball, sense deixar de banda alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. La jornada es completarà amb actuacions de cantautors i diferents bandes musicals catalanes. Amb aquesta tercera edició, el Cunit Music Festival aposta per una programació transversal que recorre diferents estils musicals i públics, des de la nostàlgia dels grans èxits dance fins a les noves sonoritats urbanes i el pop contemporani. Encara hi ha algunes entrades disponibles a través del web oficial del festival.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: Ho hem avançat en els titulars. Les temperatures elevades i persistents, sumades a la falta de pluja abundant, han forçat l'avançament de la verema a la DO Penedès, on la majoria de cellers i pagesos han començat a collir ja aquesta setmana. Com ha passat en altres DO els darrers dies, també és la verema més primerenca mai viscuda, batent rècord del 2023. Escoltem les declaracions del director de la DO Penedès, Francesc Olivella. Parla de la baixada de vendes de via arreu del món, un dels motius principals dels excedents de raïm.
3: A nivell del món hi ha baixada de ventes i, evidentment, la DO Penedès no ens quedem al marge d'això. De totes maneres, cal pensar que en el futur hem de treballar per, com a mínim, recuperar una part important d'aquest consum, sempre que sigui de vins de qualitat, amb moderació, el que expliquem sempre, i que, evidentment, hi ha generacions diferents de gent que ens arriba, que segurament no tenen el mateix pensament sobre això, no? I, per tant, cal esperar. De totes maneres, el treball que s'està fent per part dels cellers a nivell de comercialització, no només a nivell local, sinó a nivell internacional, està sent bo, hem de veure com evoluciona aquesta feina i, per tant, en aquest sentit, creiem que el futur pot evolucionar bé.
1: Afirma que la verema serà supersana i de menys quantitat del que es preveia a causa de la falta de pluges.
3: Que és una verema supersana, que és una verema superbona en quant a qualitat, de moment el que estem veient. En quant a quantitat, semblava que havia de ser una verema que hi hauria més quantitat que l'any passat. Portem 4 mesos que pràcticament no ha plogut, o diríem que no ha plogut, i per tant no serà tan llarga, diríem, com s'esperava. Els grans no s'estan engreixant i, per tant, pesa menys i raja menys. Per tant, no hi haurà tot aquest volum inicial que es preveia d'excedents, que hi hauria i tal. Sembla que no serà tan així.
1: D'altra banda, el responsable dels escumosos Clàssic Penedès dins la DO Penedès, Josep Maria Albet, destaca l'avançament històric de la verema.
4: Ja són diversos els cellers que han començat a acollir per Clàssic. El Clàssic és un escumós de qualitat que ha d'acollir-se una mica verd al raïm perquè realment tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment, i ja estem treballant amb això. Mai havíem començat tan d'hora. Estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem, el més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir, no és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
1: També ha parlat de les dues noves varietats incorporades com a aptes per als vins certificats.
4: Sí, són varietats que són molt rústiques, poc sensibles a les malalties, s'han de tractar, evidentment, però requereixen molt pocs tractaments. Aquest any n'hi hem fet 2 en aquesta, i donen una concentració, perquè són resistents a la sequera, donen una concentració molt bona. Veurem si amb la pluja d'aquest any tenen molt de suc o poc suc, però realment sembla que tindran una mica menys de suc. Llavors, això fa que es concentri tot més, els àcids també, i és factor de qualitat.
1: Per tant, aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la DO Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'escampen entre els conreus del Penedès, en què la collita és més anticipada de la història.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un conductor d'un camió formigonera va ser aturat pels Mossos d'Esquadra mentre circulava de forma irregular per l'A27 a l'altura de Torreforta, a Tarragona. Concretament va ser detectat al punt quilomètric 1,5. La policia autonòmica va aconseguir aturar-lo i van practicar-li les proves d'alcoholèmia. L'home va donar 0,98 mil·lígrams per litre d'aire aspirat, és a dir, una taxa d'alcoholèmia 6 vegades superior al límit permès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general. Els científics creuen que el Niño d'aquest any, que es va començar a registrar l'abril al Pacífic, és dels més forts que s'han vist mai. De moment, ja s'han registrat anomalies tèrmiques de més de 4 graus per sobre la temperatura habitual en aquesta regió, i un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. A més, cal tenir en compte que aquest fenomen arriba en un planeta ja molt afectat per la crisi climàtica i l'escalfament global. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des a oest i empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però, de tant en tant, aquests vents es debiliten, l'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant de la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua anormalment càlida que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o l'Àfrica Oriental sovint provoca pluges torrencials i inundacions. Tot i que l'aigua del Pacífic sembli molt lluny, el Niño també pot tenir efectes a Europa. En anys de Super Niño com l'actual, les conseqüències arribaran més que probablement al continent i està previst que sigui a la primavera. A Catalunya encara no es pot preveure quin efecte tindrà. Tant podria provocar pluges molt intenses com sequera. La directora del Meteocat ha explicat que els efectes arribaran a Catalunya de forma indirecta, perquè l'origen és a molts quilòmetres de distància. Ara bé, diu que el Niño sempre genera algun fenomen extrem, encara que a hores d'ara és impossible saber en què es traduirà. Diu que dependrà del moviment de l'anticicló que generi, segons si Catalunya es queda més a prop o més lluny. Tot i l'arribada del Niño a casa nostra l'any vinent, els científics recorden que l'escalfament global ja fa cada vegada més freqüents els fenòmens extrems a Catalunya.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Catalunya espera un estiu de rècord del sector turístic amb hotels i apartaments turístics prop de la plena ocupació a l'agost, a l'espera de reserves d'última hora que creixen davant la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre els preus dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogor ja està impactant algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada un cop acabat l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. Catalunya porta un any de rècords en turisme a l'espera de les dades de més afluència en el sector, les de l'estiu. Fins al maig, Catalunya ha batut rècord de turistes estrangers segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, amb un màxim històric de més de 7,5 milions d'arribades i fins al juny els hotels catalans han registrat 10,8 milions de viatgers, també un màxim a la sèrie històrica, impulsat sobretot pel turista espanyol. La previsió de tota la temporada estival per al turisme és molt bona, segons ha confirmat el vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec. Per part dels apartaments turístics, la directora general de Partur diu que moltes reserves van a última hora. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre es preveu arribar una ocupació alta, fregant el 90-95%. Un ple tècnic descriu la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme a la província de Tarragona. Des de la Federació Tarragonina esperen que el màxim registre es produeixi la setmana entre el 10 i el 16 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar el dia 12 i la Mare de Déu d'agost el 15 d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta de la Federació Tarragonina assegura que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar a veure l'eclipsi. A més, assenyala que des de la pandèmia molts clients s'han polaritzat o bé reserven d'un any per l'altre o van a última hora. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El mercat principal a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha estat el francès, però explica que el britànic està creixent gràcies a l'operativa de l'aeroport de Reus, on cada cop aterren més avions procedents del Regne Unit. D'altra banda, el sector turístic de Tarragona destaca que cada any hi ha més decalatge i les famílies agafen les vacances per setmanes i no tot el mes. Això ha provocat que hi hagi un creixement significatiu de visitants al setembre i a l'octubre. En aquest sentit, es destaca el treball que es fa per desestacionalitzar el turisme.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: I una última notícia abans de passar al bloc esportiu. Comissions Obreres ha denunciat una reducció d'aproximadament el 45% de la contractació d'estiu de correus a la demarcació de Tarragona respecte a la campanya de l'any passat. Segons el sindicat, aquesta retallada incrementa la càrrega de treball de la plantilla i repercuteix directament a la qualitat del servei postal. El sindicat assegura que les retallades més importants s'han registrat en carteries i oficines amb una cobertura de vacances molt inferior a les necessitats reals. Entre els casos més destacats hi ha l'oficina del Vendrell, amb un 66% menys de contractació, i la unitat de repartiment de Torredembarra, amb una reducció del 72%. També assenyala afectacions en municipis com Calafell, Tarragona, Reus, Cambrils i Valls. Comissions Obreres considera que Correus està apostant per reduir costos laborals mentre augmenta la població, el volum de paqueteria i els serveis que presta l'empresa. El sindicat sosté que aquesta política comporta més pressió sobre els treballadors, més riscos laborals i retards en el servei que rep la ciutadania. A més, critica que aquesta reducció de contractació coincideixi amb la publicació de l'informe anual de Correus, que reflecteix 11,5 milions d'euros de beneficis durant l'any 2025. Per aquest motiu, Comissions Obreres reclama que es recuperin els nivells de contractació necessaris per cobrir vacances i absències, reforçar les plantilles i garantir un servei postal públic de qualitat a la demarcació de Tarragona.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
5: Avui els esports a l'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona aposta per la promoció de l'esport a través del seu suport als consells esportius de la demarcació. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, acompanyada pel diputat delegat de Persones i Talent i responsable en l'àmbit d'esports de la Diputació, Vale Pino, ha reformat el compromís de la institució amb aquestes entitats durant un acte aquest passat dimecres al Palau de la Diputació, durant el qual se'ls ha lliurat els nous arcs d'arribada per a esdeveniments i competicions esportives. Aquests elements visibilitzant i refermen la relació de col·laboració entre els consells esportius i la Diputació, que també es materialitza i complementa amb una línia de subvencions per a la realització d'accions de promoció de l'esport. Així doncs, representants dels nou consells esportius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en representació del Priorat, van participar de l'acte de lliurament dels nous arcs d'arribada. Aquestes estructures inflables tenen com a funció de limitar els punts d'inici o final de competicions, identificar visualment l'esdeveniment i donar-li imatge institucional, a més de millorar la seguretat i l'organització d'aquests actes i facilitar el control de participants. Es podran utilitzar en esdeveniments esportius que tinguin lloc a la demarcació, com proves escolars, curses i caminades populars, activitats de promoció de la salut, esdeveniments multiesportius, proves de base federada, activitats inclusives i actes institucionals esportius. Amb aquests arcs pretenem reforçar l'enorme tasca que duen a terme els consells esportius en la promoció de l'activitat física saludable entre la població i visibilitzar la col·laboració i l'aliança que existeix entre la Diputació i els consells, va assegurar la presidenta de la Diputació durant l'acte. Llaurador també va destacar els valors associats a les activitats que organitzen i va afegir que són el pilar que permet que els infants i joves de la demarcació puguin practicar esport i activitat física, així com en integrar-ne els valors associats. Per la seva part, el diputat Vale Pino va explicar que aquests arcs serviran per delimitar sortides, identificar els esdeveniments i per millorar la seguretat i l'organització, com hem dit abans. Va reconèixer també la tasca dels consells esportius en benefici de la ciutadania, ja que contribueixen a fer una societat més saludable, cohesionada i feliç. Per últim, el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, va agrair i el suport de la Diputació de Tarragona, molt necessari i que permet als consells esportius desenvolupar la seva tasca de promoció de l'esport en edat escolar i també popular. El lliurament dels arcs d'arribada és una subvenció en espècie als consells esportius, que complementa els ajuts que aquestes entitats reben anualment per part de la Diputació de Tarragona per a la realització d'accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Aquestes subvencions compten amb una dotació total de 374.000 euros, que els consells esportius podran destinar a accions d'esport per a tothom, activitats en família i en el medi natural, per a persones amb diversitat funcional, multiesports, per a escolars i formació. També s'inclouran activitats i programes que realitzin en l'àmbit de la promoció de la salut i el benestar comunitaris.
2: Calafell Ràdio. Els esports.
5: I també aquest passat dimecres el Departament d'Esports va obrir la convocatòria de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que està dotada amb 14 milions d'euros. La principal novetat és que la convocatòria incorpora els dos cursos, és a dir, 2025-2026 i 2026-2027, amb la voluntat d'agilitzar els pagaments, així com per millorar la gestió administrativa i l'execució pressupostària. A més, s'obre abans de l'inici del curs amb l'objectiu que els consells esportius puguin planificar amb més anticipació la temporada, programar les activitats amb seguretat i garantir una millor organització dels recursos des del primer dia. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de l'esport escolar destinades a millorar l'índex de pràctica d'activitat físico-esportiva dels infants i adolescents i apropar-lo a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per promoure la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'activitats físico-esportives regulars i en valors, i millorar també l'accessibilitat dels col·lectius vulnerables. Les aportacions corresponen a accions que s'emmarquen en els programes següents dels cursos 2025-2026 i 2026-2027. Un d'ells és el suport a la gestió dels consells esportius, el suport al desenvolupament del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també el suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va afirmar que l'esport escolar és sinònim de cohesió social i formació integral dels més petits, que d'aquesta manera creixen com a esportistes, però també com a persones. Volem, diu, que els més joves puguin practicar el màxim d'esports possibles i que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, apostem per polítiques inclusives i per aconseguir que l'esport i l'activitat física siguin eines d'integració social.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: Sent Calafell allà on siguis.
2: Sona amb un arma.
1: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, que ens porta la previsió per avui i el cap de setmana. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
3: Moltes gràcies, Josep. I com sempre, aquesta hora i després de la previsió del temps, anem a donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és divendres 31 de juliol, l'últim dia de mes. Començarem per La Vanguardia. L'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants. Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar la llau que ha causat 16 morts i que sorgeix perquè el Tribunal Superior impedeix d'expulsar qui entra nedant. Ayuso rectifica i ven l'Àtica, va comprar com a seu provisional del seu despatx. Anem al periòdico. Allau a Ceuta, Sánchez activa l'exèrcit per l'entrada massiva de migrants i tanca la frontera amb Melilla. Itàlia xoca amb Espanya al plantejar la suspensió de l'espai. El Punt Avui diu el tòrrid termòmetre del grec. Una enquesta a 50 persones que han participat en el festival al llarg de mig segle mostra que les dones tenen més dificultats per debutar-hi. El rotatiu ara en portada. Parlar de la crisi migratòria. Ceuta desbordada. Milers de joves marroquins arriben nedant i a peu a la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla. Espanya mobilitza l'exèrcit a Ceuta després de l'entrada massiva de gairebé 20.000 immigrants. És el titular al 20 minutos. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo diu campió Fermín. El migpunta blaugrana ausent al Mundial per la seva lesió arrenca la temporada amb la motivació pels núvols. I al diari Esport, màxima tensió. El Barça ha rebut la denúncia de l'Atlètic de Madrid per negociar amb Julián Álvarez en període protegit. S'ha obert expedient, però segueix sabent que la prioritat del club blaugrana és per al nou. Titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però us podeu seguir quedant aquí en directe en el 107.9 de la FM, online, a calafell.tv. T'expliquem tot el que passa als titulars més destacats dels últims minuts. I la primera secció és de política. Borràs desvincula el seu indult de qualsevol negociació política entre Junts i el govern espanyol. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i diu que només hi haurà reparació amb un indult total o amb el sobreïsiment de la causa. La Comunitat de Madrid fa marxa enrere i vendrà l'àtic de luxe d'Ayuso després de la polèmica. El govern madrileny diu que els diners de la venda es destinaran a la reconstrucció de la zona cremada pel gran incendi que ha afectat la Comunitat de Madrid. Álvarez reclama a Tajani solidaritat europea i no demagogia partidista a la crisi de Ceuta. El ministre atribueix l'arribada massiva d'immigrants a la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent. Meloni no descarta tancar l'espai amb Espanya per l'amenaça de Ceuta. S'ha considerat profundament errònia la regularització d'immigrants del govern espanyol. Sánchez i Grande Marlaska s'han desplaçat a Ceuta en plena crisi migratòria. El cap de l'executiu estatal es reuneix amb el president de la ciutat autònoma. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per afrontar la crisi migratòria de Ceuta. També es reforça el dispositiu de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Brussel·les ofereix el suport de Frontex a l'estat espanyol per controlar la situació a Ceuta. La Comissió Europea insta el Marroc a col·laborar amb Espanya per un retorn ràpid dels que han entrat il·legalment. Més a titulars, a polítics, detectat un nou cas de pesta porcina africana que eleva el total de positius fins als 373.

Quatre grups registren una declaració institucional al Parlament per reduir i denunciar la censura, diuen evident. Esquerra, Junts, Comuns i CUP donen suport als mitjans expedientats per informar sobre policies infiltrats. Els líders de la Unió Europea i l'OTAN condemnen la violació de l'espai aeri de Polònia per un míssil rus. El país va activar els seus sistemes de defensa aeris i terrestres i agraeixen la solidaritat dels seus socis. Begoña Gómez recupera el seu passaport dues setmanes després que l'Audiència de Madrid retirés les cautelars de Peinado. La procuradora de la dona de Sánchez va recollir la documentació el passat dimecres a la tarda. La CUP presenta al·legacions al Plater perquè incorpori la fotovoltaica flotant i l'agrovoltaica. El govern espanyol desactiva l'emergència d'interès nacional pels incendis d'Àvila i Madrid. Tots aquests titulars són d'àmbit polític. Anem ara amb la plana social del dia. Quilòmetres de pantalles acústiques, la barrera de les vies de tren que genera controvèrsia. La instal·lació de pantalles acústiques genera controvèrsia entre ajuntaments i veïns de diversos municipis catalans. Trànsit fa una prova a MIA per detectar infraccions com servir el mòbil o no portar el cinturó. Durant un mes, a la 2 i a la P7 han detectat 13.000 conductes inapropiades. Tancada la frontera entre Melilla i el Marroc, on es concentren moltes persones. Rebutgen anul·lar el cas del vídeo sexual de futbolistes del Real Madrid amb una menor. La jutgessa de les Canàries que porta la causa no accepta les al·legacions de Recensio i tres jugadors més que van gravar i difondre el vídeo sense permís. La síndica de Greuges investiga el nyap de les proves PISA i qüestiona la hipòtesi d'educació. La síndica de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici per aclarir el fiasco i posa en dubte la hipòtesi d'una possible interferència de les competències bàsiques.

Tenim més titulars de la plana social. La Casa Blanca atribueix la crisi migratòria a Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra d'Espanya. La portaveu del govern de Donald Trump exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que canviï de rumb immediatament. Els termòmetres s'enfilen a Catalunya, en alguns punts superen els 40 graus i despassen les màximes del passat dimecres. El Japó s'incorpora al programa Horitzó Europa i podrà accedir a inversió europea per projectes d'innovació i recerca. Els científics asiàtics podran formar part d'equips d'investigació amb analistes de la Unió Europea. El SEM atén una vintena de persones per afectacions relacionades amb la calor. Ha estat el dia més crític de l'episodi de calor aquest passat dimecres. Els pescadors recreatius sense llicència redueixen a la meitat en 4 anys i ja són menys del 10% dels casos. Els infractors solen ser pescadors ocasionals, sovint estrangers, que no coneixen la normativa. Un estudi identifica una esponja mediterrània com una espècie aliada per recuperar la vida als ports contaminats. La calor extrema augmenta les emissions de CO2 en accelerar la respiració dels ecosistemes, segons un estudi. Tarragona i Reus organitzen una tarda d'activitats coincidint amb l'eclipsi solar el 12 d'agost. El 64,5% dels graduats a universitats catalanes al curs 2023-2024 treballaven a Catalunya un any després. Les taxes més elevades d'inserció laboral se situen en enginyeries i ciències socials i jurídiques. Vuit de cada 10 visites sense cita prèvia al CAP es resolen en el primer contacte, segons un estudi. La meitat de les consultes les gestiona íntegrament la persona d'infermeria. Un estudi alerta del possible infradiagnòstic de l'apnea del son a les dones. Elles poden presentar amb més freqüència insomni, fatiga, cefalea o alteracions de l'estat d'ànim. L'Institut de Medicina Legal alerta de l'augment de valoracions forenses vinculades al tràfic d'éssers humans. Cada vegada hi ha més casos relacionats amb l'explotació sexual. I ara passem a l'economia amb més titulars. L'Euríbor torna a pujar i frega el 3% al juliol. Fan carir les hipoteques. El sector preveu una nova pujada dels tipus d'interès a causa de la tendència inflacionista i les tensions geopolítiques. L'indicador amb què es calculen les hipoteques variables ha superat el 2,85% de mitjana a aquest mes. Això representa prop d'un punt més que el juliol de l'any passat. Per tant, es preveu que s'encareixi uns 70 euros al mes i uns 840 euros l'any. Catalunya frega els 4 milions d'ocupats al segon trimestre, mentre l'atur cau al 7,9%. Veolia guanya 837 milions d'euros entre gener i juny del 2026, un 9,8% més que fa un any. Brussel·les analitza les xifres d'usuaris de ChatGPT i Roblox per si se'ls ha d'aplicar més controls.
Els catalans gasten 2.130 euros l'any en aliments i begudes, la segona xifra més alta de l'Estat. Els fenòmens climàtics extrems poden reduir el producte interior brut dels països europeus en 0,5 punts percentuals, segons Caixa Enginyers. L'estudi de l'entitat bancària assegura que les onades de calor podran abaixar el producte interior brut espanyol en un 3% l'any 2060. Més titulars econòmics. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv. Molt bon dia. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. Els contractistes alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Gairebé un terç dels europeus no es va poder permetre una setmana de vacances fora de casa el 2025. A Espanya la taxa va ser del 32,5%, 5 punts percentuals per sobre de la mitjana de la Unió Europea. L'economia de la zona euro creix un 0,4% al segon trimestre malgrat la guerra a l'Orient Mitjà. L'autoconsum col·lectiu supera els 19.000 subministraments a la xarxa d'Endesa a Catalunya, un 60% més que fa un any. Catalunya concentra el 40% de les connexions d'autoconsum col·lectiu a tot l'Estat espanyol. Renfe programa 124.400 places d'AVE llarga distància amb origen o destinació a Catalunya a l'operació sortida d'agost. L'oferta de places supera els 1,2 milions a l'Estat entre l'alta velocitat, llarga distància i mitja distància. La catalana OpenChip presenta un nou xip industrial. És la base, diuen, de la sobirania digital que Europa necessita. L'atur a la zona euro es manté estable al 6,3% al juny, segons l'Eurostat.

Álvarez cita l'ambaixador d'Itàlia per haver suggerit tancar l'espai per la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors ha convocat l'ambaixador italià a Madrid per les declaracions del seu homòleg italià, Antonio Tajani, que ha defensat tancar la lliure circulació amb Espanya. Moren tres bombers en una onada d'incendis forestals a Grècia. Els focs fora de control de Creta i Paros obliguen a evacuar veïns i també a turistes. Polònia investiga si el missil que ha caigut a la seva frontera amb Ucraïna és rus. Els bombardejos en territori ucranès deixen almenys 8 morts i una trentena de ferits, mentre Kiev envia un equip per aclarir l'origen del projectil.

titulars destacats, que ara passem a la cultura. Crítica de les estrenes de cinema de l'estiu. Només Spider-Man s'atreveix a lluitar amb la Odissea. Marvel i Sony estrenen la nova pel·lícula de l'Home Aranya, l'única rival de categoria de tot l'estiu, que s'enfrontarà a l'Odissea de Christopher Nolan per regnar la taquilla. Mor l'actor Manolo Solo, als 62 anys, guanyador d'un Goya i protagonista d'una quinta portuguesa.

Les cinc gran colles castelleres presentaran una candidatura unitària per la nova junta de la coordinadora de colles castelleres. Vella, Joves, Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Tarragona exposaran el projecte properament. Quevedo i Batllal, artistes de l'estat més escoltats a l'estranger Spotify, a la primera meitat de 2026. El canari és el gran protagonista del llistat amb cançons El Golpito, Ni Borracho i Scandi. El Festival Grec 2026 registra més de 142.800 espectadors i una mitjana d'ocupació del 71%. El Saga es converteix en el Saga Barcelona Game Fest i es celebrarà la Fira de Montjuïc. L'esdeveniment vol ser una plataforma de projecció internacional que promogui l'ús del català en el sector. Tindrà lloc a la Fira de Barcelona a Montjuïc del 9 a l'11 d'octubre. I de la cultura a la premsa esportiva.

El Barça no dona Julián Álvarez per perdut. Després de la confirmació de la denúncia de l'Atlètic de Madrid, hi ha constància que el club blaugrana encara no donen per perdut el possible fitxatge de l'argentí. Ter Stegen se'n va a l'Ajax. L'alemany aterrarà a Amsterdam i es podrà posar les ordres de Mitchell. Boicot d'Europa al Mundial. La UEFA vota deixar les competicions de la FIFA pels plans d'Infantino. El màxim organisme de futbol europeu ha confirmat que no participaran al Mundial si Infantino tira endavant el pla de vendre part de la competició. L'últim favor d'Arbeló al Madrid, la milionada que pagarà el Fulham per dos suplents. Pagarà 50 milions d'euros al Real Madrid per fitxatges de Gonzalo García i César Palacios. Els nous avenços de les obres al Camp Nou. Es comencen a posar làmines lluminoses que poden anar canviant de color. La gespa ja és al lloc i a més seients a la graderia. L'emotiu adeu de Marcus Rashford, amb un emotiu missatge. L'extrem anglès ha tancat la seva etapa a Barcelona amb un missatge a les xarxes socials. Ha confirmat la seva sortida de l'equip. Ha estat molt agraït a tothom i també al Club Blaugrana. Jofre Carreras diu: hem de millorar i ser sòlids en defensa. L'extrem perico valora l'inici de la pretemporada blanc-i-blava i es mostra tranquil de cara a l'inici de la Lliga. Ara anem amb el bàsquet, perquè Ricky Rubio renova amb la penya. El base del Masnou allarga la seva vinculació amb els verds i negres i serà una peça important al projecte dels badalonins. La norma que vol acabar amb una de les grans armes del futbol sala. La Sèrie A italiana aprovarà de manera experimental una regla aprovada per la FIFA. Arriba al camp enrere amb el porter jugador.

són titulars destacats dels últims minuts a la premsa esportiva. Molt bon dia. Arribat el moment de l'efemèride musical del dia, avui compleix 83 anys el cantautor Ronald Kent, més conegut pel seu nom artístic, Lobo. Nascut a Florida a principis dels anys 70, va aconseguir molts top 10. Per tant, us deixem amb un dels seus temes amb sèrie de balades molt conegudes que van tenir èxit al Regne Unit i alguns països europeus. Molt bon dia i molt bon divendres.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: La Blanca de...
2: Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

tots els èxits de l'estiu. L'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

A Calafell Ràdio ja estem preparant la nova temporada 2026-2027, que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i noves propostes de programes per la nostra graella. Si t'agrada la ràdio, si tens ganes de comunicar i de formar part del nostre projecte, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, molt millor. Envia'ns la teva proposta a calafellradio@calafell.cat. calafellradio@calafell.cat amb l'assumpte Col·laboració Ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no són remunerades. Uneix-te i sigues part de la graella de Calafell Ràdio per la pròxima temporada.

3 minuts, arribem al punt horari de les 11 del matí. Està previst que cap a aquesta hora, cap a les 11, s'iniciï la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol de l'Ajuntament de Calafell, un ple municipal que podreu escoltar si us quedeu aquí a la nostra sintonia a través del 107.9 de la freqüència modulada. També ja sabeu que el podeu veure per streaming si entreu al nostre portal web calafell.tv. Doncs està a punt de començar, com dèiem, a partir de les 11, aquesta sessió plenària ordinària. Estem pendents de que quan comenci, doncs, punxar el senyal que ens arriba des de la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell. L'escoltareu aquí, a Calafell Ràdio.

0: Palafrugell Ràdio, 107.9 FM.
1: Primer excusa l'assistència del Javier Estepa, que no ha pogut venir avui. Comencem per l'ordre del dia, que és el Fran, no sé si vindrà. Doncs també excusem l'assistència. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar l'acte anterior, que és el del 19 de juny, que és el ple número 6 del 2026. La donem per aprovada, sí, unanimitat. Passem al punt 2, que és la proposta de ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2026 d'aprovació d'un modificat del conveni de col·laboració amb la societat Llogueràlia, Calafell SL, per la gestió de les adjudicacions dels habitatges de lloguer assequible. Senyor secretari.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Punt únic és ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2026 d'aprovació d'un modificat del conveni de col·laboració amb la societat Llogueràlia, Calafell, Societat Limitada, per a la gestió de les adjudicacions dels habitatges de lloguer assequible.
1: Molt bé. Vol explicar alguna cosa?
3: Sí, hola, bon dia a totes. Ja comencem. A totes les persones de la sala, que s'escolta... No sé, m'escolta ja. Sí, no, és igual, ara sí. Ara sí funciona. Bon dia a tots i totes les persones que ens escolten de la sala plenària i de la ràdio de l'estrima. Aquest punt és un punt en el qual doncs, fem una petita modificació de les bases dels habitatges de lloguer assequible, les quals doncs, manifest per les dues parts. Doncs, hi havia un punt que era objecte d'aquesta revisió, en el qual doncs, pràcticament es resumia que la sol·licitud... La sol·licitud sobre la petició d'aquests habitatges es demanava doncs, pel tema de lo que era l'empadronament amb una antiguitat superior a 2 anys de la persona sol·licitada i de la unitat familiar. En aquest cas, doncs, aquesta modificació es redueix simplement a la persona sol·licitant dels habitatges. Per tant, doncs, el que fem és, amb aquest punt de l'ordre del dia, és aquesta petita modificació de les bases i passar a l'aprovació plenària. Gràcies.
1: Molt bé, voleu fer un torn d'intervencions? Sí? Algú més? Qui vol intervenir?

0: Tindrem el nostre vot en contra. Nosaltres vam fer unes al·legacions en aquest conveni que no es va tenir en consideració, enteníem que era per millorar, vostès no ho van considerar així, i òbviament doncs, aquesta modificació, per poc que sigui només tècnica, més enllà doncs, seguirem votant-la en contra. Això sí, esperem que, encara que facilitin doncs, que la gent tingui menys, la resta d'ocupants no estiguin empadronats, no? Fins i tot doncs, com a ajuntament doncs, hauríem de vetllar, ja que són uns edificis de protecció accessible, que realment tothom que estigués allà doncs, s'empadronés i formés part del padró de Calafell, òbviament.
1: Voleu dir alguna cosa? Sí, Helena.
2: Sí, hola, bon dia a tots els presents i als que estan escoltant per streaming. Començo per Esquerra Republicana pel tema del padró. El padró és una sol·licitud que fa la mateixa Generalitat. La borsa de l'Apartament d'Habitatge de la Generalitat és la que posa la condició de que només sigui una persona la que estigui empadronada, perquè pot haver-hi, per exemple, el fill de qualsevol que estem aquí que tingui el nòvio o la nòvia que volen viure aquí i la nòvia doncs, sigui de Cunit, per exemple, no? I que no, per aquesta circumstància doncs no pugui accedir-hi a un pis de lloguer assequible quan ell sí que és empadronat aquí. Per tant, no és una cosa que nosaltres posem o traiem, és una cosa que era imprescindible per poder tirar cap a les bases i que ve imposada per la Generalitat, però que tots els municipis es fan d'aquesta manera, vull dir, no és una cosa batalà, ¿vale? I PP, fecha d'entrega. Ahora, con esta modificación, ya definitivamente s'estan aprovades les bases, ¿vale? I aquestes bases ja s'han traslladat des d'Habitatge de Barcelona a Habitatge de Tarragona i ja poden traslladar el llistat filtrat des del mateix Habitatge a l'empresa per poder fer les trucades corresponents i també seran distribuïdes als grups que compleixen els requisits, que eren els grups de menors de 30 anys, els grups de... no me'n recordo, però que hi havia diferents grups que establerts perquè ho demanava tant el tenir subvenció de Next Generation, recordeu-vos que ja era condició sine qua non que estiguessin aquests grups incorporats dintre del llistat de persones. Això és un tràmit que es fa directament des de la Generalitat, des d'Habitatge, amb l'empresa corresponent. ¿Vale? Ella, en aquest mes de juliol, ja haurà rebut més o menys el llistat traspassat de la Generalitat d'Habitatge i a partir d'aquí, els que vagin complint per ordre de llista d'inscripció i per ordre i també que compleixin els requisits, l'empresa els anirà llogant i els anirà trucant per demostrar amb documentació fehaent que és veritat això i començar a fer els contractes. Merci.
1: Sí, només aclarir una cosa més, que és la data de tall de la llista d'habitatge és el 16 de juliol. És la data en què s'ha publicat les bases. Llavors, totes aquelles persones que han rebut la notificació o que se'ls ha acceptat abans d'aquesta data, del 16 de juliol, poden optar a aquests pisos, val? Per tant, fins al 16 de juliol, tots els que s'han anat apuntant doncs són els que entren dintre d'aquest llistat. A partir del 16 de juliol, què passa? Pues que per noves promocions o per quan hi hagi doncs, baixes en aquesta adjudicació que es faci ara, doncs per gent que marxi del municipi o que canvin de residència o que hi hagin canvis, doncs els que estiguin a la bossa a partir del 16 de juliol també podran optar, però per ordre doncs, de que es puguin anar buidant aquestes llistes, d'acord? Això és com funcionarà. Per tant, fins que no hem tingut les bases aprovades, no s'ha fet el tall, i ara ja, amb aquest tall del 16 de juliol, és quan l'empresa doncs, Llogaralia podrà començar a trucar i podrà començar a mirar, demanar els requisits de la gent que compleixin doncs, els que s'han posat, val? Molt bé, doncs, si us sembla, passem a la votació. Vots a favor? Són 13 abstencions, bueno, avui 12, que hi ha el Javi. Abstencions, dues, i vots en contra, són 4. Vale? El punt 3 és la proposta d'aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.
3: Sí, primer, aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'expedient 4.969 i 7.780/2026 i reconèixer les obligacions per un import total de 9.619,92 euros. Segon, aplicar amb càrrec al pressupost de l'exercici 2026

0: 2026, els corresponents crèdits amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents que es relacionen amb la proposta.
1: Molt bé, doncs explicau. Bon dia a tothom. Passem a un reconeixement del deute, de crèdit, perdó, provocat per unes factures de l'empresa que tenia la concessió del subministre de combustible a l'Ajuntament, que durant l'exercici passat va canviar el nom de l'empresa, es va vendre i les factures noves es tenien que passar per aquest reconeixement. I també hi ha un contracte amb uns advocats per portar un tema de cal per autet. Bàsicament és això. Si algú té alguna pregunta.
2: Vols dir alguna cosa, Sergio?
3: Sí, nosaltres, seguint l'argumentació que ha fet inclús l'informe d'intervenció, hi ha que pagar els proveïdors, vinguin com vinguin, i nosaltres pues, votarem a favor d'aquesta modificació. Moltes gràcies, senyor Cata.
2: Molt bé. Algú més? No? Ah, perdona, sí.
4: I que m'expliqueu això de Cal Perotet?
2: No, és el tema urbanístic que quan es va fer el POM el propietari va tornar a impugnar el del POM, i llavors és el tràmit de tot el tema d'impugnació del planejament que es va fer en el seu moment. És que hi ha hagut diverses actuacions judicials, cada cosa que es fa doncs, és un constant, val? Molt bé, doncs el tema de... Bueno, aquest, ja està, s'ha de votar, no? Aquest. Vots a favor? Són 12, 13, 14, 15. 15. Abstencions? 2, 3, perdó. Ja està, doncs, no? Sí. Molt bé, passem al punt 4, que és la proposta d'aprovació de la modificació pressupostària, suplement de crèdit finançat amb RLT.
0: 1. Aprovar l'esmentat expedient 8.670-2026 de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per un import de 8.861.763,24 euros de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix com a annex 1. 2. De conformitat amb els articles 177 i 169 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà al públic previ anunci al butlletí oficial de la província per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple, i es considerarà aprovat definitivament si no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
2: Molt bé, vols explicar?
1: Molt bé. Bé, el romanent de tresoreria de les despeses generals de l'any passat va ser de 4.818.000 euros, 964 en 21, i la incorporació de romanents va ser de 3.957.200 en 97. Això fa una diferència de 861.763 en 24 euros que estan destinats a reduir l'endeutament de l'Ajuntament. I per fer aquesta qüestió s'ha de passar pel ple i aprovar-ho.
2: Molt bé.
1: Alguna pregunta?
2: Alguna cosa? Vox? Sí, endavant.
5: Bueno, buenos días, alcalde, regidores, público asistente y vecinos que nos escuchen por el streaming de la radio. Bueno, sobre este punto del pleno votaremos a favor. Evidentemente, siempre hemos sido críticos con el endeudamiento de Calafell y evidentemente votaremos a favor a utilizar el remanente de tesorería a que se amortice la deuda, que creo que es algo necesario y tenemos que ir evidentemente por aquí. Lo único que en este punto y también en el siguiente y en todas las modificaciones de crédito que se hacen, Intervención hace un informe para ver si se cumple la estabilidad presupuestaria de todos los expedientes que se hacen. Y al igual que fui muy crítico en los presupuestos de este año, que como todo estaba cuadrado no se cumplía las reglas fiscales, vemos que a día de hoy, con todas las modificaciones que se hacen, ya estando en agosto, tampoco se cumplen. Y vemos que en los informes de intervención nos dice que del cálculo de estabilidad presupuestaria, con motivo de la modificación presupuestaria de crédito extraordinario, se desprende que este ayuntamiento presenta una necesidad de financiamiento de 13 millones de euros, por lo que esta modificación no cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, una de las reglas fiscales. Y ya avanza que de constatarse este incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el momento de la liquidación del presupuesto corriente, la entidad estará obligada a aprobar y ejecutar un plan económico financiero a 2 años. Esto ya lo preguntamos en el debate de los presupuestos y la respuesta del equipo de gobierno fue que todo esto se debía principalmente al aval, etcétera, y que aún así, si no se pudiera corregir esto, no preocupaba tanto al ayuntamiento que se elaborara este plan financiero. Entonces, yo la pregunta, estando agosto, es a nivel contable, con estas modificaciones, ¿qué previsiones hay? Si al final se va a poder cumplir estos principios de las reglas fiscales o si en la liquidación de este presupuesto no se va a incumplir y el ayuntamiento estará obligado a aprobar y ejecutar un plan económico financiero de 2 años con lo que comporta, que quizás no preocupa, pero como responsabilidad queremos preguntar qué previsiones hay, si se podrá solucionar esto o no, o si se llegará a esta intervención y si preocupa o no preocupa. Esa es la pregunta de este concejal.
1: Partido Popular.
6: Bueno, yo ya lo dije en la comisión informativa, aquí tenemos un roto que vais a intentar coserlo como sea, pero a nosotros lo que nos preocupa es el informe de intervención, ¿vale? Que cómo explica el gobierno una necesidad de financiación de 14.914.000 euros, según el informe de intervención. ¿Qué actuaciones genera ese desequilibrio? ¿Se valora reducir el aplazar inversiones para mantener esta estabilidad? Bueno, todas estas preguntas son las que yo pensaba que cuando dije la comisión que esperaba alguna explicación, nosotros al remover papeles, pues nos encontramos que tenemos un agujero enorme, que esperamos que siga, nos expliquéis un poco en la segunda intervención, un poco más, todos los informes de intervención. Muchas gracias.
1: ¿Algú més?
7: Sí, bon dia. Crec que seria també molt interessant, al marge d'aquests informes, que expliquéssiu, perquè a mi em va quedar clar, a la comissió informativa, la motivació d'aquesta amortització. És a dir, que en el dia d'avui tenim aquesta espasa que ens remarca, i si no pues, ho expliqueu vosaltres, que sobretot hi ha 3 milions que hem de recuperar d'on sigui, 3 milions hi ha algú. ¿Vale? Que jo això ho vaig entendre i això obliga a qualsevol ajuntament a replantejar-se les coses. ¿Vale? Una altra cosa és que, com deien els companys i tal, pues ja els pressupostos ja es van fer amb desequilibri i continuem amb aquest desequilibri. Però la realitat nostra és que ara hem de recuperar 3 milions i això és molt important per entendre aquest punt i els que venen, independentment del vot que cadascú faci. Crec que és important. Bueno, no tenim marge, per tant hem de treure de partides i hem de recuperar aquests diners. Gràcies.
1: Molt bé. Bueno, us explico ara també una altra vegada. El dia 2 de juny del 26 el govern central va treure un article, el 13/2026, on reactivava les regles de la despesa. Quan es va fer el pressupost no estàvem exempts de complir-les i vam estar treballant el pressupost pues, amb les normes que teníem en aquell moment. Ara això el juny ha canviat, una vegada ja el pressupost va estar aprovat i estem treballant, i al revisar la nostra documentació pues, ens vam donar compte que teníem que fer una amortització de 3.800.000 euros per complir amb la regla de la despesa i ens hem posat a treballar en aquest sentit. Vull dir, podeu entendre que 3.800.000 euros no és moco de pavo, no? I avui el que fem és una primera part que la teníem a punt per poder-la modificar ja i perquè passi per fer aquesta reducció de crèdit. Al pròxim ple n'hi haurà un altre, vale? Estàvem esperant també que CEMSA ens tanqués tots els seus encomanes i per poder fer la segona part que ens falta, i el no tindre-la no la podíem passar tot en aquest ple, i ens hauria agradat fer-ho tot d'una tacada, no? Tot apunta que serà així, no hi haurà problema, i arribarem a aquests 3.800.000 euros sense fer grans daltabaixos. La modificació surt detallat d'on te traiem i d'on te posem. Després, sobre els temes d'endeutament, amb la modificació que avui s'aprovarà, el nostre endeutament es quedarà amb el 69,55%. I amb el que farem el mes de setembre passarem a un 66,60. I avui puc anunciar que l'ICF ens aprova el reduir l'aval que tenim dels 11 milions a 1,5 milions d'euros. I amb això baixarà l'endeutament al 48,73. Això entenem que es farà durant aquest exercici. Tot és un procés perquè, com es diuen els d'activitat econòmica, diguem, depenem de dos entitats, una és l'ICF i l'altra és la Generalitat, l'Institut de Crèdit Català.
8: Català de Finances.
1: Exacte. Diguem, ja les converses han sigut de que ho acceptaran, però s'ha de fer tot el procés, no? I amb això arribarem, entenem, a final d'any, amb aquest 48,73 de l'endeutament. Si algú té algun dubte, doncs intentaré donar-li resposta.
2: Si voleu, explico jo una mica més el tema de les regles de la despesa. A veure, les regles de la despesa és una regla que es va inventar el ministre Montoro el 2007, i que des de llavors els ajuntaments l'han hagut de complir durant molts anys, excepte aquests últims 3 o 4 anys, no recordo si són 3 o 4 o 5, doncs que l'Estat va fer un decret aixecant que no fos necessari que els ajuntaments complissin amb la regla de despesa. La regla de despesa, bàsicament, el que es va fer en aquell moment, el 2007, era degut a la situació econòmica que vivia el país. Veníem de la crisi, començava la crisi de la construcció, per dir-ho així, els ajuntaments i les administracions, l'Estat va imposar una despesa molt estricta, rigorosa, fent baixar els endeutaments de tots els ajuntaments, intervenint ajuntaments, i fins i tot per aquí al voltant n'hi ha hagut molts que han estat intervinguts durant molts anys, fent rebaixar l'endeutament, i bàsicament el que va fer en aquell moment, el 2007, era això, que limitar la despesa i que els ajuntaments no es poguessin gastar més del que tenien, no? En aquell moment la situació era la que era, hi van haver retallades, hi van haver moltes despeses que es van reduir en administracions de tot tipus, la sanitat, educació, vull dir, molts àmbits es van reduir, es van patir les retallades, els ajuntaments també van haver de fer de retallades, però la situació econòmica del 2007 cap ara ha canviat moltíssim, ha canviat moltíssim. Però ara què ha passat? Doncs que aquest any, el mes de juny, tothom donava per fet que de nou tornarien a dir que la regla de despesa a final d'any tornava a no haver-se de complir, i el que ha dit l'Estat és que sí que s'haurà de complir, però no caldrà fer l'any que ve un pla econòmic financer, que és el PEF, que és el que deia el regidor de Vox, que si això ens preocupa, no ens preocupa, però no ens preocupa perquè l'any que ve en principi no l'haurem de fer, perquè encara que no complíssim la regla de despesa no l'hauríem de fer. Però sí que ens hem posat les piles a l'haver de complir-les, doncs la regla de despesa, a que mirem a veure si la podem complir. Clar, això, aquesta regla ve de que pràcticament l'Estat volia que els ajuntaments entressin en una despesa vegetativa, que el creixement aquest any, per exemple, el que ens limita l'Estat és que el creixement del pressupost, no, de la despesa nostra, sigui del 3,5%. Clar, quan l'Estat diu que els salaris dels treballadors aquest any són un 4,5%, no? I en canvi tenim la despesa limitada al 3,5%, però ja es veu que alguna cosa no funciona, no? Per tant, aquesta regla, jo ja ho vaig dir quan es va explicar el pressupost, jo considero que aquesta regla està passada de dates i se li ha passat l'arròs. S'hauria de canviar i s'hauria de modificar i s'hauria de treure, perquè la situació dels ajuntaments no té res a veure amb la situació que hi havia el 2007. I a part d'això, que és una opinió personal, però que crec que té molt de sentit el proposar això, què ens passa? Que en un ajuntament com nosaltres, en el que precisament vegetatius no som, perquè tenim una empresa municipal que cada dia està creixent més en serveis i que estem apostant per municipalitzar serveis, això ens penalitza, perquè resulta que el que fem és posar més despesa. I quan en canvi el que volem és oferir més serveis als ciutadans i fer-lo millor, doncs que hi hagi un sostre de despesa, doncs això ens penalitza moltíssim. I què passa a més? Pues que el problema que tenim nosaltres per complir la regla de despesa no és ni l'endeutament, que estem amb uns bons números, ja ho veieu, vull dir, ara, i si abans de final d'any arribem al 48,73 amb aquest tema de l'aval, vamos, estarem millor que molts anys enrere. Vull dir, jo vaig començar d'alcalde, teníem el 96% d'endeutament, i ara, doncs, si tot va bé, estarem per sota del 50%. Vull dir que haurem rebaixat l'endeutament pràcticament a la meitat en 11 anys, no?, en percentatge. Llavors, què passa? Que el tema de l'endeutament no ens penalitza a nosaltres, però sí que aquest topall de despesa que tenim, que fa que com tenim 14 milions d'euros d'inversions d'altres anys que estan pressupostades i que tenim els diners al banc perquè són crèdits que s'han demanat i són obres, doncs, que s'estan licitant, que s'estan començant, doncs, a aprovar els projectes, que s'estan tirant endavant, però tenim els diners posats al banc, són 14 milions d'euros que comptaran com a despesa d'aquest any i, per tant, ens penalitza el fet de tenir 14 milions d'euros pendents d'executar. Què hem fet? Hem agafat, doncs, les inversions i hem dit, doncs, escolta, per exemple, els carrers de la platja, no?, que ara, doncs, ja estem a punt de treure la licitació. En pocs dies sortirà la licitació d'aquesta obra. Doncs segurament la començarem abans de final d'any, però no l'acabarem abans de final d'any. I per tant estarem uns mesos l'any que ve executant aquesta obra. Pues la teníem tota pressupostada, teníem tots els diners allà posats per fer aquesta obra. Pues què hem dit? Pues escolta, si només estarem un mes o dos d'obres, pues posarem els diners d'un mes o dos d'obres i la resta amortitzant deute, que és el que estem fent, val? Llavors, aquests diners, pues ara els amortitzem deute, rebaixem deute, que ens ajuda. No els gastarem, els tindrem allà, no els gastarem, sinó que els gastarem l'any que ve, els pressupostem l'any que ve. I això és el que hem jugat, a periodificar les obres d'una manera diferent a la que teníem pensada, doncs ja dic, perquè anàvem, doncs, bastant sobrats, i deixeu-m'ho dir així, havíem posat tots els diners, havíem posat tots els diners que sabíem que aquest any no ho gastaríem tot, perquè les obres tenen una durada de 8, 9 mesos, 10, el que siguin, no?, i bueno, doncs ja érem previsors i havíem posat tots els diners. Pues això és el que ens està penalitzant, que la regla de despesa, aquells diners ens computen com a despesa, quan sabem que no la farem, pues el que estem dient és, escolta, els retiro d'allà i els torno a posar l'any que ve, i llavors d'aquesta manera complim la regla de despesa. Bàsicament, una mica el que estem fent és això, d'una manera molt planera, i segur que he dit alguna cosa que no és ben bé exacta el que ha de ser així, però explicat d'una manera que tothom ho entengui, és així, val? Per tant, el que hem fet és no deixar de fer res, però sí que hem mirat, doncs, d'intentar fer les coses d'una manera que puguem complir la regla de despesa a final d'any, val? I per tant, doncs, periodifiquem aquestes actuacions que ja teníem previstes i que s'estan començant, doncs, a tramitar, a licitar i a adjudicar, doncs, que puguem periodificar-les econòmicament d'una manera diferent i que no ens penalitzi aquesta regla, que ja dic jo que és una regla que està desfasada, no, lo següent, Val?
8: Vinga. Bé, com ja sabeu, per poder adjudicar les obres, doncs, s'ha de tindre la tesoreria per poder-les fer, i això, com que són obres molt importants i duren més d'una anualitat, doncs ens crea aquest problema i del romanent, perquè no els arribem a gastar, i després quan han de fer les liquidacions, doncs ens surten aquests números, no? I després, al consolidar l'Ajuntament amb l'empresa municipal, com ja havia dit l'alcalde, l'empresa municipal té un creixement molt gran. Vull dir, si mirem de l'any 2025 al 2026, només amb el tema de la recollida d'escombraries, 5 milions d'euros. Clar, aquest 3,5 que ens permet la regla de la despesa és que no el podem complir per aquí de cap de les maneres, no? Però no és que estiguem fent res malament, el que passa que la nostra estructura, que segur que hi ha molts pocs ajuntaments que estan amb el format que treballem aquí, doncs ens crea que l'empresa municipal arrastra el consolidar a l'Ajuntament a tindre que fer, doncs, aquestes jugades, que un altre ajuntament que no tingui una empresa municipal, això ho dona a fer empreses externes, i aquestes no han de computar ni consolidar amb l'Ajuntament. Bàsicament és això, no sé si encara teniu...
2: Aquest és un altre tema, que és que el tema de l'empresa municipal és la que en teoria no compliria la regla de despesa. Si l'Ajuntament sí que la compliria, però com que consolida l'empresa municipal a l'Ajuntament, doncs fa que l'Ajuntament tampoc la compleixi. Però en principi l'Ajuntament sí que la compliria. El que no la compliria és l'empresa municipal, per una raó molt evident, perquè aquest any el servei de la brossa el recaptarà l'empresa municipal i no l'Ajuntament. Per tant, li hem posat una despesa de 5 milions d'euros afegits, que evidentment sobrepassa el 3,5 que té com a topall. Val? I per això doncs, passa aquest tema. Però és un tema conjuntural que a més tampoc ens preocupa molt, perquè l'objectiu de l'empresa municipal precisament és que d'aquí 3 anys no consolidim l'Ajuntament i per tant doncs, funcioni d'una manera més autònoma i no tant doncs, havent de consolidar amb l'Ajuntament.
8: Ja ens agradaria haver-ho fet aquest any, el que passa que han de passar 2 anys de fer alguns dels traspassos com els que han fet de l'aigua i de la recollida d'escombraries i en aquest moment no es pot fer i haurem de suportar pues, aquesta situació fins que això pugui ser així. Val. Algú té alguna pregunta més? Juanjo?
2: Vox.
5: No, más que una pregunta, agradecer las explicaciones. Nosotros como oposición tenemos toda la información en bruto, por eso siempre preguntamos, vemos los informes, vemos que no se cumple, vemos el porcentaje de deuda elevado, entonces nosotros lo preguntamos, pedimos las explicaciones y con las explicaciones confirmo que votaremos a favor, creemos que es el camino a seguir. Nosotros no somos economistas, pero bueno, lo que ustedes dicen tiene sentido. Y si van por aquí, de hacer todas estas modificaciones y cambios para que se puedan cumplir estas reglas fiscales, aunque se dice que no será, entre comillas, necesario, evidentemente votaremos a favor. También sobre la deuda, sí que me gustaría decir que nosotros siempre hemos sido muy críticos con el tema del porcentaje elevado de la deuda. Si es verdad que al final ese porcentaje del aval se pueda reducir, pues será genial. Sí que es verdad que la deuda tampoco no hay que criminalizarla, porque en el sector privado el apalancamiento pues permite, ¿no?, pues construir, hacer cosas, y lo mismo en un ayuntamiento también hay que utilizarlo. También es cierto, que ustedes lo han dicho, que hay cosas que es mejor hacerlo ahora que no en el futuro, porque con la inflación todo sube de precio. Entonces, un poco así a nivel de reflexiones, puedo compartir el modelo. Únicamente las preocupaciones, pero una vez aclaradas, desde Vox apoyaremos todos estos cambios y medidas que vayan a reducir el endeudamiento y, en conclusión, gestionar las cosas de una manera correcta, ¿no? Y ojalá pues todo esto se pueda reducir. Y también por comentar, hay ayuntamientos que, por ejemplo, yo he visto que tienen un endeudamiento cero o que han llegado a tener un endeudamiento cero. Pero, por ejemplo, el caso de Cambrils, me parece que Cambrils llegó a tener una deuda cero. ¿Tiene una deuda cero? Bueno, son casos...
2: El Consell Comarcal también la tiene, o sea, sí. Pero...
5: Sí.
2: Sacar pecho, ¿no? Pero que no es un tema... O sea, la deuda cero, ¿qué pasa? Que ha habido ayuntamientos que han estado intervenidos y que estaban endeudados más del 125%, sí. ¿Eh? Y al estar intervenidos, pues ¿qué ha pasado? Que durante muchos años el Estado les ha dicho que fueran bajando la deuda, ¿qué han hecho? Subir impuestos y no hacer nada. No arreglar las calles. Y eso es lo que ha pasado.
5: Sí, sí.
2: Y lo vemos aquí al lado, ¿eh? O sea, lo vemos por aquí cerca y ayuntamientos en esa situación.
5: Sí, pues únicamente lo comentaba, ¿no? Que hay que utilizar esta herramienta, pero siempre todo con una responsabilidad. Únicamente eso, agradecer las explicaciones y que en este punto votaremos a favor.
2: Partido Popular.
6: Yo no es por defender a mi compañero de Cambrils, que allí gobernamos nosotros, pero Cambrils da mucha envidia. ¿Cómo está Cambrils? Sí, Cambrils, Salou, son pueblos que dan envidia de pasearse por allí, comparados con el nuestro. Bueno, dicho esto, agradecer las explicaciones, porque yo solo pedía unas explicaciones, porque nosotros tenemos lo que dice Tibor, que tenemos los papeles en bruto, nosotros nos metemos en el informe de intervención, vemos que debemos, que tenemos que amortizar 14 millones 900 y pico mil euros. Sí, lo pone.
9: 14 millones.
6: En total. 14 900.
10: No tenemos que amortizar 14.
9: 3 millones.
6: Debemos. Bueno, conclusión. Que nosotros lo que decimos. Nosotros lo que decimos. Que nos faltaban explicaciones. Que las habéis dado. Entonces, igual vamos a hacer cambio de voto. En la comisión nos estuvimos. Vamos a votar a favor. Porque nosotros lo que no queremos es que nos sigamos endeudando. Muchas gracias.
2: Vols dir alguna cosa més?
8: És que 14 millones es parte del romanent de las obras que nos han realizado en el ejercicio anterior, pero eso no es lo que tenemos que amortizar.
2: No, però no s'ha d'amortitzar. No s'ha d'amortitzar. Però que no s'ha d'amortitzar.
8: Crec que ho he explicat, Sergio. Sergio, les obres s'han de licitar tenint els cèntims.
10: A part una cosa, nosaltres vam aprovar el pressupost.
8: Sí. Home, sí, i les estem donant, no?
10: No, abans d'arribar a ser.
8: Bueno, diguem, crec que tots ho sabem, diguem, per poder adjudicar obres hem de tenir els calés a la compte, diguem, per exemple, si no tenim el crèdit hi ha obres que no podem adjudicar, i fins que no hem tingut el crèdit aprovat no hem pogut anar a donar a adjudicar obres. El que passa, sí, però si les obres no se realitzen, perquè és que al final la complejitat y la burocracia que tiene la administración es impresionante, digamos. Yo tengo que tener cerrado el año para poderme presentar a los bancos con el cierre para que me den un crédito. Eso se va a un mes de marzo normalmente. Este año, por el cambio del programa y tal, igual, nos hemos ido a mayo. Cuando tengo el cierre hecho, el banco hace una oferta, otros dos meses más, ya nos vamos a junio. Y tenemos unas obras por valor de 8 millones de euros que no se van a realizar de aquí a final de año, porque licitaremos, saldrá quien sea, si no hay impugnaciones, digamos, y al final ese dinero está ahí, pero es que si no lo tengo no puedo hacer la licitación. Y por eso están estos importes, porque el volumen de lo que está haciendo este ayuntamiento es de un calibre muy importante económico y lleva este funcionamiento, es que no hay más. Y eso pues me preocupa relativamente. Mejor que las pudiéramos ejecutar en el ejercicio. Bueno, pero voy a decir que eso no es endeudamiento, ni 14 millones tenemos que hacer ninguna reducción de crédito con ese 3 millones. Digamos, solo son 3.800.000 y ahora estamos pasando, creo que son 1.800.000. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y el resto, hasta los 3.800.000, se hará en el mes de septiembre, si no pasa nada. Sergio.
3: Només reiterar una altra vegada això, que bueno, era una cosa per riure, perquè tots estem preocupats per el que està passant, perquè volem pagar, volem que l'Ajuntament vagi bé, no volem que l'Ajuntament de Calafell s'endubti, que tingui deute, que tingui res, o sigui, volem un Ajuntament bé. Nosaltres, jo que vosaltres no som ningú, no hem aprovat els pressupostos dels últims 3 anys, i l'únic que volem és una miqueta d'explicació abans, només això, nos demanem això.
2: Jo, Sergio, penso com en aquest cas el que ha dit el Tibor, que coincideixo amb el plantejament que ha dit avui, que és que un ajuntament que estigui endeutat no és dolent, perquè si fa coses i es veuen al carrer, és el que toca, no? O sigui, una persona es compra una hipoteca, o sigui, es compra una casa i s'hipoteca i està endeutat, bueno, però té una casa, no? Pues l'Ajuntament igual, si un Ajuntament fa obres i es veu al carrer doncs que hi ha millores i que hi ha obres per import de 35 milions d'euros actualment, doncs en marxa, vull dir que poca broma, pues que n'hi hagi 14 milions que estan allà al banc que encara no s'han executat perquè les obres triguen un temps i fins que arriba la factura doncs que no s'ha executat allò no s'ha de pagar, doncs estan els diners allà al banc, però els diners hi són, no és que s'hagin d'amortitzar, és que els diners estan allà al banc i són de préstecs que s'han demanat, però si els tenim allà dormits, doncs el que ens està dient la regla de despesa és que no podem gastar més del topall que ens ha marcat, però jo penso que, ja dic, és una regla antiquada i que el que hauríem de fer és que els ajuntaments poguessin tornar a endeutar-se fins al 110, que abans es permetia, ara és el 75, però abans es permetia el 110. Mentre un ajuntament ho pugui pagar, jo no sé per què doncs hem d'estar cada vegada amb menys endeutament, no? Però ja dic, igualment, nosaltres no tenim aquest problema, ho dic perquè ara últimament he llegit a xarxes socials que estem superendeutats i que estem, bueno, pitjor que mai, i és mentida. O sigui, el títol d'aquest llibre que avui us he posat a la taula és ideal per explicar això, no? Perquè és un bulo com una catedral, això,
3: Com Partit Popular no han sigut els que ha fet aquest bulo. Recolzar els pressupostos durant 3 anys. Hi ha hagut modificacions que s'hauria d'haver informat, només això.
2: Però si ens treuen una llei el juny, sí, perquè va ser el 6 de juny, sí, no? Van aprovar això, que a més un decret que ningú esperava, vull dir, va ser sorpresa per tothom, perquè tothom pensàvem doncs, que prorrogarien el dels anys anteriors, 5 anys anteriors, doncs bueno, doncs m'imagino que, bueno, suposo que és que no hi havia prou majoria al Congrés dels Diputats per continuar tramitant aquest decret, dic jo, no ho sé, i llavors pot ser que aquestes coses passen, no? Que no hi ha prou majories i per tant les lleis de fa segles, doncs continuen vigents, no? I a vegades passen aquestes coses, i llavors, però, bueno, doncs aquest és el tema, no? Que ens han tornat a fer que hàgim de complir aquesta regla, que ja dic que si no la complim l'any que ve no passa res, perquè no hem de fer cap PEF, però que si el que volem és complir-la, el que volem és complir, tot i que el nostre model d'ajuntament no va en la línia que preveu aquesta regla, que és absurda, perquè estem creixent molt amb l'empresa municipal, val? Queda entès, no? Jo crec, val?
3: Sota els meus dubtes és el que vull, o sigui...
2: Sí, però que a vegades els ciutadans senten xifres, i això és el que ens indigna a nosaltres, perquè el portaveu del Partit Popular ha dit que l'Ajuntament havia d'amortitzar 14 milions d'euros, i això no és veritat. El que hem d'amortitzar, i ho hem dit, són 3,8, però aquests 3,8 és per complir la regla aquesta. No perquè estiguem malament d'endeutament, perquè estem millor que mai, estem millor que mai d'endeutament. Però... No, la interventora no ha dicho eso porque te está diciendo que no con la cabeza todo el rato, que la interventora no ha dicho eso. Si li vols aclarir tu, Raquel, doncs...
9: La necessitat de finançament és la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions aprovades. Això no vol dir que ens hem d'endeutar en 14 milions, simplement que en el moment actual l'evolució dels ingressos és diferent a la de les despeses i genera una necessitat de finançament. Això no vol dir que a final d'any continuï mantenint-se. És merament informatiu, s'ha d'informar quan es fa una modificació. Quan es valida és a final d'any amb la liquidació, però ara s'ha d'informar d'aquesta evolució. Però segurament és que els ingressos ara mateix no porten el mateix ritme que les despeses. Més o menys, m'he explicat?
3: Però és que, per exemple, mirant el trimestre d'execució del primer trimestre de l'Ajuntament ja t'estava advertint fa 3 mesos d'aquest problema. Quan llegeixes, ho mires i t'ho està advertint. Però tu ja t'ho està advertint. Cuidado que ha passat...
2: Sí, però l'advertència l'han de posar.
3: No venim aquí a parlar com... qualsevol cosa, no? Mirem les coses. Per exemple, el segon trimestre no està publicat encara, s'ha de publicar ara, no? Avui. Això, o sigui, mirarem i tornarem parlant. A veure, si algú tenim el Partit Popular, és que en tot moment parlem amb tots, i més, vosaltres ho sabeu. O sigui, volem continuar amb la mateixa línia, no volem una altra línia. Volem treballar pel municipi. Sí.
11: Durant l'exercici, els gastos corrents van caient cada mes. Els ingressos no cauen cada mes. Estem d'acord o no? Diguem, quan cobrem els IBIs, doncs tenim una... Sí, però vull dir que no va compensat al final, és el que ha parlat ell. Ell està informant de la situació d'aquell moment, però hem de veure l'evolució de l'any. Si nosaltres cobrarem l'IBI el mes de juny o el setembre o l'octubre o està partit, vull dir, tot això ens portarà una evolució i cada vegada que faci l'informe pues sortirà la realitat d'aquell moment. Però dintre el planning està a complir el pressupost.
2: Sergio, és que ja han fet 5 torns de paraula, vull dir que, a veure, més que res, i hem fet algun torn més per aclarir precisament això, que a vegades la gent s'emporta, quan s'hem de parlar de números, s'atabalen i es pensen que tot està fatal, i és al revés, o sigui, estem millor que mai, i el missatge que hem de llançar és que estem millor que mai, val? Vull dir que aquesta és la situació real, val?
11: Molt bé,
2: doncs passem a votació, si us sembla. Vots a favor? 12, 13. Abstencions? 4, 5. 5. Molt bé, passem al següent punt, que té també molt a veure amb aquest, que és l'aprovació de la modificació pressupostària, suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
0: 1. Aprovar l'esmentat expedient 7.487 de 2026 de modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes per un import de 1.670.169,66 euros de conformitat amb la proposta tallada de modificació que s'uneix com a anexo. I 2. De conformitat amb els articles 177 i 169 de la llei reguladora de les hisendes locals, l'expedient s'exposarà al públic previ anunci al butlletí oficial de la província per 15 dies hàbils durant els quals els interessats poden examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple, i es considerarà aprovat definitivament si no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà el termini d'un mes per resoldre-les.
2: Molt bé, el mateix.
11: Bueno,
8: ve totalment relacionat amb el que hem estat parlant fins ara. Es fan aquestes modificacions per fer aquesta amortització anticipada per complir amb la regla de la despesa. Temes a tenir en compte i explicar aquestes adquisicions de FEMSA, que molta gent es pot preguntar per què fem aquesta ampliació de capital. Les inversions que tenia previstes FEMSA estaven al capítol 6 i això computa per la regla de la despesa. El passau a adquisició d'accions, això està al capítol 8 i això no compta per la regla de la despesa. I això ens dona un equilibri. Al final és per fer exactament el mateix, el que passa que he posat d'una altra manera perquè la situació d'alguna manera ens ho està demanant. Després tenim a la deixalleria. Ja, com ja ho vaig explicar l'altre dia, l'obra es va fer amb el projecte bàsic, es va fer el pressupost, resulta que aquest projecte bàsic doncs, tenia mancances. Això és una obra que em sembla que porta més de 5 o 6 anys que s'estava treballant, inclús jo vaig parlar amb els de FEMSA perquè se'ns havia passat això, i bueno, bàsicament el que em van explicar és que es va fer el pressupost sobre el projecte bàsic, després el projecte executiu doncs, portava unes diferències i la diferència que tenim aquí de 174.000 euros que d'alguna manera va vinculada als cèntims que no hem tingut que fer servir per arreglar la platja de la sorra, ja que aquest any ens ho ha pagat el MOPU i hem destinat els cèntims que teníem previst per això de la sorra que s'ha fet a aquesta diferència de la deixalleria. I després hi ha un tema d'un conveni amb Fòrum Calafell de tota una sèrie d'actuacions que tenia previstes l'Ajuntament però s'ha cregut convenient tramitar-ho a través de l'associació empresarial que està vinculada amb totes aquestes activitats i per un tema d'agilitat. Si ha hagut algun dubte?
1: Sí? Pues venga, Partit Popular.
6: No, ya simplemente explicación de voto. Simplemente nosotros lo que nos le dábamos vuelta era la compra de acciones de CEMSA, porque yo ya lo pregunté en la comisión informativa y no se me aclaró mucho, ahora sí que se me ha aclarado bastante. Entonces pasaremos de la abstención al voto favorable. Muchas gracias.
1: Muy bien, doncs, si us sembla, passem a votació. Vots a favor. 12 abstencions. 6. Val? Molt bé, passem al punt 6, que és donar compte de l'informe resum anual sobre el control intern 2025. El punt 7 és donar compte del pla anual de control financer 2026. El punt 8 és donar compte del decret d'alcaldia número 1120/2026 de 25 de febrer d'omissió de la funció d'interventora. El punt 9 és donar compte del decret d'alcaldia número 902/2026 de 16 de febrer d'omissió de la funció d'interventora. I el punt 10 és la moció que presenta el grup municipal del PSC amb les adhesions dels grups municipals d'Esquerra, UAM, PP, Vox i el regidor no escrit, Marc Casellas, per l'adhesió al moviment Girassol de visibilització de les discapacitats invisibles.
12: Ramon, perdó, volia una aclaració sobre els punts 8 i 9 de l'omissió de la funció interventora, perquè no teníem el concepte aquest d'omissió de la funció interventora, no sé si vol dir interventora.
1: Sí, si vols explicar, Raquel. Bàsicament ve a dir que no cal que hi hagi un informe d'intervenció, crec jo.
9: Bueno, és que s'ha omès l'informe, però s'hauria de veure el decret en concret. Són dos decrets, no?
13: Són dos reclamacions patrimonials. Sí, bueno, va ser un error. Tramitar l'expedient que no es va... Es va fer com una petició de l'aplicació pressupostària, en molts casos es fa, és que depenent del tipus de control d'intervenció, a vegades es fa fiscalització prèvia, a vegades limitada, es crea, bueno, també hi ha hagut uns canvis a nivell de personal en la gestió de la responsabilitat patrimonial, vale? I llavors doncs, es va posar l'aplicació pressupostària, la previsió, però s'havia de demanar informe a fiscalització, perquè no era fiscalització limitada, sinó prèvia, i llavors ha sigut aquesta qüestió.
1: Molt bé, doncs passem a la punt 10. Helena, vols explicar la moció?
14: Sí, hola, un altre cop a tothom. El PSC va fer la presentació d'una moció que és adhesió al moviment Girassol de visibilització de les discapacitats. invisibles i la resta de membres del plenari se'n van a adherir a aquesta moció. Faig la lectura perquè tothom el que està aquí present vegi una mica de què consisteix aquesta moció. Diu, exposició de motius, les discapacitats invisibles com la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple, el dolor crònic i altres patologies súdex similars, així com l'autisme en tot el seu espectre com a discapacitat invisible en circumstàncies quotidianes. El moviment Girasol, impulsat per l'Associació Nacional Fibromiàlgia i amb el suport de l'Associació Món Inclusiu de Calafell, neix com una iniciativa social de sensibilització, ja que està... que ja està tenint repercussió a escala estatal i europea, amb l'objectiu de promoure la visualització i la inclusió i el respecte envers les persones amb discapacitats invisibles. Malgrat el seu impacte a la vida quotidiana, aquelles condicions no sempre són visibles, fet que genera incomprensió social, dificultats a l'atenció i situacions de desigualtat. El símbol del girassol, corregut internacionalment, permet identificar de manera discreta les persones amb discapacitats no visibles, facilitant una atenció més empàtica, comprensiva i adaptada a les seves necessitats. El moviment Girassol, impulsat per l'Associació Nacional Fibropollo, neix d'una iniciativa social de sensibilització, ja que està tenint repercussió a escala estatal i europea, promovent la visualització en respecte també a les persones amb discapacitats invisibles. I les administracions públiques tenen la responsabilitat de promoure polítiques d'inclusió, accessibilitat universal i sensibilització social. Les propostes d'acord és adherir-se oficialment al moviment Girassol com a mostra de suport a les persones amb discapacitats invisibles, promoure campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania sobre el significat del símbol del girassol, formar i informar el personal municipal amb l'objectiu de millorar l'atenció en persones amb discapacitats no visibles, facilitar mesures d'accessibilitat com ara l'atenció preferent, la comprensió en el temps d'espera i l'adaptació a la comunicació que sigui necessària, donar visibilitat institucional a la campanya mitjançant cartelleria per desenvolupar i xarxes socials i canals oficials de l'Ajuntament i col·laborar amb les associacions locals de les entitats socials per desenvolupar actuacions conjuntes relacionades amb aquesta iniciativa. La lectura jo crec que ja explica i ja deixa clar una mica en què consisteix aquesta moció. És una moció d'adhesió amb una situació no visible, que són les malalties, discapacitats no visibles, que molta gent del nostre entorn pateix, que no sabem, i que a vegades hem de tenir un tarannà i una empatia envers aquestes persones perquè necessiten, a lo millor, doncs, posem, per exemple, en una cua d'espera, doncs, que tinguin una preferència per poder passar, en situacions en el tema de ja no les patologies neurogeneratives, sinó també a dintre de l'espectre del TEA de l'autisme, també doncs, tenir dintre de l'entorn familiar doncs, una capacitat de poder entendre la situació i la circumstància d'aquella persona i el distintiu que l'associació Fibropollo, juntament amb una inclusió aquí a Calafell, fan amb aquest distintiu d'un girassol, permet que aquestes persones, sense tenir que explicar allò que els hi passa, la gent entengui que els hi passa alguna cosa. Gràcies.
1: Molt bé. Voleu fer algun torn d'intervencions? No? Passem, doncs, sí, Vox.
15: Sí, nada, únicamente comentar que desde Vox también nos hemos querido adherir a esta moción. No conocíamos esta asociación, pero evidentemente damos apoyo a todas las personas que sufren de estas enfermedades que son invisibilizadas. Y únicamente decir que compartimos toda la moción y que nos parece muy bien que se haya presentado por parte del Partido Socialista y que hay que crear mucha conciencia y que por parte de Vox compartimos la solidaridad y que agradecemos que se haya presentado esta moción y que si del Ayuntamiento se hacen actuaciones para que en todo lo que sea de ámbito municipal pues se puedan tener en cuenta todas las personas que sufren ese tipo de enfermedades, pues estaremos muy contentos. Muchas gracias.
1: Molt bé, doncs si us sembla, Esquerra Republicana, algú més volia? Aguam? El Partit Popular?
3: No. Sí, nosaltres, bueno, més o menys el mateix, recolzar sobretot aquest tema, que és la visibilitat de les persones, bueno, que estan malaltes, jo, persones aquí mateix, jo mateix pateixo amb la meva família temes com aquest, i bueno, tot el recolzament a aquesta moció presentat pel Partit Socialista. Gràcies.
16: Bon día a todos y a todas, buenos días a todos y a todas. Sí, nosotros, bueno, ya comentamos en comisiones que nos adheríamos a esta moción. Pensamos que es una muy buena acción. Realmente hay mucha gente que sufre estas enfermedades que no se ven y realmente con esta propuesta la verdad es que creemos que será muy, muy favorable para estas personas. Entonces, desde aquí, pues desde UAM apoyaremos esta moción y damos las gracias al Partido Socialista por presentarla.
2: Esquerra Republicana.
17: Sí, també en la mateixa línia, ja vam dir comissions, quan vam veure la moció, que ens adheríem, i doncs tot el nostre suport en aquest moviment i aquestes entitats que hi ha que fan un treball dia a dia, no?, darrere d'aquestes persones.
2: Molt bé, Partit Socialista, us diu una cosa.
18: Sí, agrair a tothom la seva adhesió i jo crec que Calafell hem d'anar fent passos cap al tema de tenir en compte aquelles persones amb diversitats, diversitats de tot tipus, funcionals, cognitives, i properament ja anuncio que ja està pràcticament enllestit, hi ha un pla local de diversitat que es portarà a terme al ple i que és un full de ruta que volem que Calafell es comprometa els propers anys doncs, a portar a terme i tenir la perspectiva de la discapacitat d'una persona des de totes les vessants i des de totes les edats, des de que és un nen petit, per exemple, amb síndrome d'autista, fins que és una persona gran i que ha de buscar una vivenda o ha de buscar una alternativa laboral. Vale? O sigui que hem de buscar, hem de fer passos cap a aquest cantó, hem de fer molta pedagogia, hem de fer que molta gent doncs, canviï una mica el xip i que la paraula empatia la tornem a treballar una mica entre tots plegats. I aquestes petites passes que a vegades fan les entitats doncs, fan una mostra de que el que hem de fer i el que possiblement tenim l'obligació i som capaços de fer. Vinga, moltes gràcies a tots.
2: Molt bé, si us sembla fem... Ah, perdó.
15: No, sí, sí. Si me lo permitís, quería profundizar un poquito más sobre una de estas enfermedades, porque estuve investigando la página web de esta asociación Fibro Apoyo y quizás para aclarar un poco, por ejemplo, de qué estamos hablando, ¿no? La gente quizás no mencionamos ninguna enfermedad. Una de estas enfermedades es la EHS, que es la electrohipersensibilidad, que es una enfermedad crónica que altera el sistema nervioso central frente a una exposición al individuo de campos electromagnéticos, es decir, radiaciones artificiales, de baja y alta frecuencia, wifi, bluetooth, todo esto, ¿no? Esto es una de estas enfermedades, por ejemplo, y yo había escuchado que, por ejemplo, en algunos países, en los colegios, en vez de, por ejemplo, que hayan redes wifi, instalen fibra óptica y que sean colegios, entre comillas, libres de wifi, que pueden haber niños que son sensibles a esta pequeña radiación que genera el wifi y únicamente que haya todo por cable. Y los dispositivos como los portátiles de los profesores y todo vaya con cable que no genera esta radiación, ¿no? Entonces esto sí que quizás es una cosa que sí que se podría impulsar en los colegios de Calafell o desde la Generalitat, que es una medida, ¿no? Que eso sí que me parece que es un ejemplo de algo que se podría hacer desde aquí de Calafell, intentar que hayan espacios más seguros, que no haya tanto wifi, sé que produce problemas porque la gente quiere conectarse, pero bueno, hay gente que genera sensibilidad, ¿no? Únicamente quería mencionar esta enfermedad por si había alguien que no lo había entendido, sepa más o menos de qué estamos hablando. Este tipo de enfermedades que no son visibles, que no presentan algo que puedes observar, sino que lo sufre la persona por dentro y suelen ser poco comunes. Únicamente lanzar esta reflexión y en todo caso lo mismo, agradecer por la moción presentada y toda la conciencia que se cree.
2: Molt bé. Un mes, ¿no? Passem a votació, doncs. Vots a favor? Unanimitat. Val? Passem a la moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per la reclamació d'un parc de bombers a Calafell i el reforç del servei d'emergències al Baix Penedès.
19: Buenos días a todos. Bueno, esto es lo que expliqué en la comisión informativa. Esta moción no va ni de izquierda ni de derechas, va de seguridad en nuestro municipio. Todos sabemos que Calafell tiene tres núcleos, más de 20 urbanizaciones y muchas de ellas están metidas en verdaderos bosques. Tenemos cerca el tren que va por la costa, el del interior, tenemos la C31, la C32, la AP7, la AP2 que va para interior. Bueno, todo esto necesita bastante refuerzos de bomberos, ¿no? Y también en esta moción pedimos que se refuerce la caserna de los bomberos del Vendrell.
6: Bueno, dicho esto, leeré los puntos, ¿vale? Que se instará al Departamento de Interior, de Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña a estudiar la viabilidad técnica, económica y operativa de la creación de un parque de bomberos permanente en Calafell o alternativamente de una base operativa permanente que refuerce la cobertura actual del Baix Penedès. Segundo, solicitará a la Generalitat de Cataluña la elaboración y remisión al Ayuntamiento de Calafell un informe técnico actualizado sobre los tiempos de respuesta, número de intervenciones, evolución demográfica, riesgos territoriales y la necesidad operativa del servicio de bomberos en la comarca del Baix Penedès. Tercero, mostrar el apoyo institucional del Ayuntamiento de Calafell a las medidas destinadas a mejorar los recursos humanos, materiales y operativos del Parque de Bomberos del Vendrell y del conjunto del servicio de emergencias de la comarca. Cuarto, promover conjuntamente con la Generalitat de Cataluña y Consejo Comarcal del Baix Penedès y los municipios de la comarca el estudio de posibles ubicaciones estratégicas dentro del término municipal de Calafell para implantación de esta infraestructura. Quinto, dar traslado a los presentes acuerdos al Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvaments, al Cos de Bombers de la Generalitat, al Consejo Comarcal del Baix Penedès y a los ayuntamientos de la comarca. Pues estos son los puntos que pedimos. También decir que lo hemos visto por la prensa, que por desgracia los bomberos del Vendrell no tenían EPI suficientes para salir estos días, porque hemos visto que ha habido bastantes incendios en la comarca y por eso pedimos también el apoyo a los bomberos del Vendrell, que se les dote de todos los medios posibles para hacer su trabajo. Muchas gracias.
1: Bueno, fem el torn d'intervenció, perdó, estava... Fem el torn d'intervenció, la CUP, Marc, vol dir alguna cosa? La CUP, Vox...
20: Sí, jo, ja que has presentat aquesta moció, Juanjo, quería aprovechar para hablar de todo el tema de los planes de prevención de incendios, porque al fin y al cabo lo que más preocupa a la gente no solo puede ser un incendio a nivel particular de una casa, sino a nivel de los bosques. Entonces quería aprovechar a preguntar, sé que había un plan de prevención de incendio que aquí en Calafell, que contemplaba pues mantenimiento de franjas de protección, la mejora de los caminos, y pues a mí me gustaría preguntar, aprovechando esta moción, cuál es el estado actual de todo este tema, para que toda la gente que nos escuche sepa cuáles son las medidas que se hacen por parte del ayuntamiento para evitar que pueda haber un incendio, una catástrofe en Calafell. Estamos viendo que España está ardiendo, entonces sí que me gustaría saber cómo está todo este tema. Sé que había habido una subvención en el año 2025 para hacer un plan de protección de incendios. Entonces, si podemos aprovechar esta moción que hablamos de bomberos para que se nos explique por parte del gobierno cuál es el estado actual de todo ese tema, pues lo agradeceríamos.
1: Ahora sí, UAM.
16: Bueno, nosotros desde UAM apoyaremos esta moción porque todo lo que suponga mejorar la seguridad, dar respuesta ante emergencias, merece todo nuestro apoyo. Consideramos también muy positivo que la Generalitat, estudie las necesidades del Baix Penedès y valore las mejores soluciones para reforzar el servicio de bomberos. Además, en un momento, como ha comentado mi compañero Tibor, en el que estamos viendo incendios que ponen a prueba los recursos de emergencias. Creemos que es más necesario que nunca. Así que nosotros, nuestro apoyo, y votaremos a favor.
1: Esquerra Republicana.
21: Gràcies. Bé, doncs nosaltres també votarem a favor d'aquesta moció, fins i tot més perquè després portem una moció molt similar en termes, parlem més de personal, però òbviament que s'iniciï o reclami un estudi per intentar una infraestructura més, en aquest cas de bombers a Calafell, doncs és positiu. Al Baix Penedès, i després seré més ampli, doncs hem crescut molt en població i sempre hem sigut una comarca on les infraestructures no han estat i el personal no han estat a l'ordre del dia. Així doncs no posarem cap pala a les rodes i votarem a favor d'aquesta moció.
1: Molt bé, Partit Socialista.
22: Sí, bien. Nosotros después de leer la moción y poner un poco en contexto, dada la sensibilidad del momento en el que vivimos, en el cual lamentablemente pues en todo el territorio español y en otros territorios también está habiendo toda esta catástrofe a nivel de incendios y que está arrasando pues territorios enteros, y que pues que ahora mismo pues es posiblemente uno de los temas más importantes que tenemos como país a nivel de emergencia. También, al final, tenemos que extrapolar también la situación que vivimos en Calafell, la situación que también nos envuelve a nivel comarcal y la prestación de este servicio de emergencias, de seguridad, como es el tema de los bomberos, y la petición en sí de la propia moción, ¿no? La cual pues

d'actuació de 12 mesos, més o menys, un termini, i després de 15 setmanes, suposo, el canvi de la gespa. Suposo que, com ara a l'agost, doncs no hi haurà cap tipus d'activitat. Si teniu previst tot això, vale? Si teniu ja dates o ja heu contactat o d'alguna manera teniu una previsió per l'hora de fer ja tot el tema de la contractació, per quan començar, perquè d'alguna manera afectarà de forma molt important tot el moviment del futbol al nostre municipi. Si això ha de durar bastant, us recordo aquell tema que hi ha 7 o 8 forats al camp de futbol de Segur que esdevenen un perill i que s'haurien d'intentar solucionar. Al respecte aquí també, jo t'ho dic a tu, però potser va per un altre, en el seu dia, mira, com ha dit el Miguel Ángel Perín, es va aprovar una moció que vam presentar nosaltres i que després va ser conjunta amb altres partits, de dir-li a l'Skate, a ficar-li el nom de Pumu Park, que després aquesta moció es va convertir també en una plaça que es va comentar també de ficar-li el nom del Parera. Llavors s'ha fet això de l'alcalde, que sempre és el que més costa, i tenim una mica d'estranyesa perquè no s'ha ficat, i ha passat molt de temps, el nom de Pumu Park. ¿Vale? A la Lluïssa, que en l'anterior ple li vaig preguntar sobre l'espai infantil i em va dir que estava en licitació, jo ara he vist que ja ha sortit a l'acte i ja s'ha agafat una empresa, que per cert és l'única empresa que es va presentar. I la pregunta seria, perquè jo no ho he trobat dintre de la documentació, quina previsió hi ha d'apertura. ¿Vale? Us recordo que només el tema del rocòdrom, això és un tema que ve del 2019. I estem al 2026 i encara no hem pogut gaudir d'aquest rocòdrom. I a la Lluïssa també, el tema de la Fira del Mar, entenent que, no sé, jo ara que ja porto uns quants anys aquí a Calafell, crec que de les primeres edicions o del seguiment que es feia de la Fira del Mar, que involucrava tot el barri de Calafell Platja, fins ara hem anat perdent pes o hem anat perdent contingut, i que sobretot, i gràcies a les entitats, això tira endavant, però sí que crec que s'hauria de donar un pas endavant i reforçar molt més tot el que és el que representa la Fira del Mar, i dotaria de molt de contingut en aquest barri. A l'Aron recordar-li allò que sempre li recordo dels parcs infantils, i ja em diu que cada parc infantil depèn d'una empresa, que després hi ha una licitació, que després hi entrarà el tema del manteniment. Que no t'oblidis que els parcs infantils a lo millor no és prioritari per algunes coses, però és molt important, i sobretot el del Port de Segur. I també recordar-li les fustes de la passarel·la del Parc de la Sínia, que quan s'espallen i tal, el que es fica són noves fustes, això ja n'era un desnivell i s'hauria d'intentar fer algun tipus d'actuació. Aquí ho deixo, i vosaltres, a lo millor l'Aron és més expert que jo i li donarà una solució. El Miguel Ángel, tal com vaig comentar, i això sí que és només un recordatori, que, i així vam quedar, que es valorarà el tema dels semàfors i el nou pas de vianants, i que ho ficaran en mans tècniques i analitzaran. Jo espero que entre tots, al marge d'altres actuacions que puguin vindre al futur, però ara parlo d'actualitat, a veure si podem millorar una miqueta tot aquest tema, que jo considero important. Llavors, a la Manal, recordar-li que estem a l'entrada, encara no, però del nou curs escolar 2026-2027, i ella ja sabrà quin recordatori li faig, que ja portem més de 2 anys esperant la cuina pròpia. Sí que ens heu anat explicant que si... Bueno, ja han hagut amb l'empresa, tal, però bueno, jo crec que ara aquest tema, que ja portem al final 4 o 5 anys esperant que l'escola Vilamar tingui cuina pròpia, pues que ja toca. I al Marc li comentaria, ja s'ha comentat aquí, però jo crec, i clar, en el seu dia quan vaig veure aquella campanya que es multaria amb 20.000 euros a la gent per la compra del Tot Manta, i ja vam dir que això, pues, bueno, era una campanya una mica irrisòria, perquè jo crec que a l'ordenança mai s'han aprovat ordenances

0: d'aquest tipus. I li recordo que tots els grups li han anat dient abans de l'estiu si tenia tot preparat pel tema de l'estiu, el top manta, tal, i sí, sí, tot això, tal. Novament, perquè estem a l'estiu, i això ha passat, i no passarà aquest any, eh? L'any que ve estarem igual, i l'any que ve tal, perquè un ajuntament per si sol mai podrà solucionar el tema del top manta, i mai es podrà solucionar només amb mesures de seguretat i contundents. Això hem de treballar amb totes les administracions possibles, a nivell comarcal, a nivell de Diputació, a nivell de Generalitat, perquè la meva pregunta és ho dic amb el fil que abans he dit, que si no som capaços de millorar tota la comarca, doncs aquí, en sèrio tota la gent que treballa a les administracions durant tots aquests anys no hem pogut solucionar el top manta? Tant costa? I sempre direm, no, és que és impossible solucionar-lo, tal, bé. No, no ens hem de rendir. I és fàcil anar a parlar amb els comerciants. Sí, sí, sí, jo ja sé tota l'opinió i amb alguns també parlo. Però darrere no hem fet res, res, no hem fet res. O sigui, necessitem totes les forces, en aquest cas de seguretat coordinades. Necessitem anar al cor. Tot això subministra d'alguns punts. I hem de ser molt seriosos. Aquest politiqueo, amb això que també ens serveix per parlar del top manta, perdona, amb el top manta, hem de ser més coherents i no hem de deixar la gent que es guanya la vida i els nostres autònoms mereixen una solució i ho hem de fer entre tots, i menys politiqueo i més actuació, please.
1: Molt bé, estem. Doncs Marc, vols començar tu?
2: Començaré per l'Albert Bertran. Bon dia a tothom. Et dono la raó. La veritat és que et dono la raó amb el tema del top manta. O sigui, nosaltres, tant l'administració com la policia local, podem fer moltíssimes coses i les fem, però rendir-nos no és la nostra forma de fer, i menys de la policia. Sí que s'ha d'anar al nucli on ells compren. Són màfies que nosaltres, la policia local i l'administració, nosaltres no arribem. Això han de ser Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Generalitat, Govern Espanyol, Policia Local de Calafell. No, nosaltres no podem anar a on te compren ells, que és fora del municipi, i fer una intervenció aquí multitudinària. O sigui, nosaltres ens hem de centrar en el nostre municipi. Tenim un problema, que és el top manta. Jo vaig parlar l'altre dia amb un botiguer i té raó. O sigui, nosaltres tenim una patrulla matí, tarda i nit al passeig, tant uniformats com de paisà, i els anem fent aixecar, els obliguem a marxar. Ahir, per exemple, vaig anar després dels Sinaeris, vam anar pel passeig, i al passeig no hi havia caps, i n'hi havia alguns, crec que n'hi havia 8 o 10, vaig comptar, passat a l'estany, i els anem empujant i els anem molestant cada dia, constantment, matí i tarda, matí i tarda. Però tenim els policies que tenim. Heu de pensar de que nosaltres atenem a moltíssimes actuacions cada dia, i això és prevenció, no és a requeriment. Llavors, clar, quan nosaltres hi ha un accident, hi ha un robatori, hi ha qualsevol cosa, un furt, nosaltres hem d'actuar, hem d'agafar, marxar d'on estan els top manta, i llavors agafar i anar, i després tornar. Totes aquestes accions s'estan fent. Lo dels 20.000 euros és una llei de la Generalitat. Nosaltres estem modificant ara l'ordenança, va molt lent, gent de vacances, ens hem de reunir, ens hem de sentar, hem de parlar, són 3-4 mesos, per això ens vam agafar amb aquesta llei, que és una llei de fires, que tens l'opció de poder sancionar la persona que compra. Però també és molt violent, o sigui, una persona que ve de vacances no el sancionaràs amb 20.000 euros. Home, per sortir els diaris, molt bé, és el que estaran dient ara de fer el politiqueo, però això no és treballar pel municipi. Tu has d'agafar, anar perseguint, anar fent, parlant amb la gent que compra, intentant agobiar els manters perquè puguin marxar. O sigui, nosaltres en tenim, ja et dic, 12-15 manters que pràcticament són els de sempre. Però hi ha municipis que en tenen 150, que és una bogeria. Que igualment els 15 també ens fan molt de mal. Jo això també ho entenc. Llavors, amb el senyor Tibor, amb el mateix tema, m'estava dient que no sap el que s'ha de fer per erradicar el Top Manta, la gran solució és denunciar l'Ajuntament. Això és collonut. Si no sabem què fer, denunciem a l'Ajuntament i a córrer. Nosaltres estem treballant cada dia. Jo em reuneixo amb el cap de la policia cada dia per aquest tema i per diversos. I doncs mira, hem fet aquesta actuació. Vam agafar 1000 i pico articles del Top Manta que els tenim a comissaria. Però això, aquests 1000 i pico articles del Top Manta, són 3 dies d'estar picant un per un que un agent no pot sortir al carrer a fer la seva feina. I això ens incrementa encara molta més feina. Que estem disposats a fer-la. Però a carrer tota aquesta feina. Després, amb el Juanjo, les preguntes per escrit te les envio, més que res, perquè si no això serà un monotema de seguretat. Jo te les envio, no hi ha cap problema. Te les envio contestades per, tècnicament, per la persona que en sap, que és el cap de la policia. O sigui, què més? Les vacances, la gent de Calafell treballa tot l'estiu, de sempre. I nosaltres, els regidors, també hi continuem treballant. Jo no agafo vacances des que estic aquí a l'Ajuntament, no he agafat vacances mai a l'estiu. Mai. Per què? Perquè jo, a la policia de Calafell, li demano que no agafin vacances. El que no faré és que jo el primer agafa vacances.
1: Juanjo, deja terminar de hablar, porque además has dicho que hacemos vacaciones de ministros, o sea que has dicho eso literal, me lo ha apuntado, ¿eh? Bueno, ya te contestamos, déjanos contestar ahora, ¿eh?
2: Espero que ens veiem abans, ¿eh? O sigui, em pots vindre a veure cada dia. La Noelia, perdó, la setmana troia. Lo del semàfor lateral del Masmel, ¿vale? Vam parlar al Consell Ciutadà de Seguretat, va ser una reclamació que van fer un grup de veïns del Masmel, d'aquí gràcies a tots per vindre, els grups polítics que van vindre també, els que no tenien feina. I els semàfors laterals ha fet un informe al cap de la policia, ho ha passat amb inspecció per poder... Hi ha dues formes de fer, o es fiquen dos semàfors laterals o es treuen els arbres que hi havia allà, però això ja ha fet un informe i ho ha passat al tècnic. Amb el tema dels cotxes del Blanquet, van haver una persona, va trencar 3 vehicles a la Lorda Park, llavors es va dedicar en el Blanquet i començar a rebentar vidres. Gràcies a les càmeres que funcionen, que les visualitzem i que busquem a la persona dolenta, en menys de 24 hores el vam detindre, a més amb les càmeres, gràcies a les càmeres, i llavors aquesta persona ja està detinguda. A l'Avinguda Catalunya. Aquí l'Avinguda Catalunya. Aquest any hem fet una comparativa, li he demanat amb el cap de la policia que em faci una comparativa des del gener de l'any passat fins al juliol i des del gener d'aquest any fins al juliol d'aquest any. Vale? Els serveis preventius... hem augmentat un 20,8% amb seguretat ciutadana i un 35% amb controls de vigilància. Llavors, les actuacions preventives, l'any passat en vam fer 63, aquest any en portem 85. En tema ordre públic, l'any passat vam fer 18 i aquest any n'hem fet 23, des del gener fins al juliol. I els fets contra el patrimoni, els furts, robatoris, l'any passat en vam tindre 6 i aquest any n'hem tingut 5. Llavors els controls de vigilància, l'any passat en vam fer 55 i aquest any en portem 71. Identificacions en vam fer 8 l'any passat i aquest any n'hem fet ja 14. Les agressions i amenaces sí que l'any passat en vam tindre 6 i aquest any n'hem tingut 8. I les alteracions d'ordre, que són una mica esbaralles, discussions, l'any passat en vam tindre 12 i aquest any n'hem tingut 15, des del gener fins avui. No és un lloc on sí que l'Avinguda de Catalunya, ho estem dient sempre, són dades de la policia local de Calafell, eh? O sigui, les coses que es denuncien als Mossos, nosaltres, jo no tinc les dades. Però les dades de la policia local és un lloc que sí que nosaltres patrullem moltíssim, tant amb Mossos com policia local. Estem incrementant moltíssim tota la prevenció de tots els delictes, la gent que trepitgea, la gent que s'esbaralla, els robatoris, tots els furts. Hi ha molta presència policial, n'hi haurà molta més, i aquestes dades és més que res prevenció. Això vol dir que nosaltres hi som, fem identificacions, i no anem a requeriment. Tot això és prevenció per no tenir que els veïns vinguin i tinguin algun percal i tinguin que vindre a denunciar. Els números, en principi, són aquests, que és el que ha passat al cap de la policia. No ho he preguntat, però carrer Monturiol també s'està fent les accions amb els Mossos, i també tinc les dades, si les voleu, jo us les ensenyo i us les dic, no hi ha cap problema.
3: De què?
2: Per excusa, ho faré per escrit, perquè si no aquí estarem fins a les 3 de la tarda. Igualment te les puc donar, les tinc aquí, les he imprès, te les puc donar, no tinc cap problema. És una cosa més tècnica que no política. Jo prefereixo que una persona, un professional d'això, us doni la resposta. Sí que n'hi ha una que ens pregunteu si ens hem sentat amb tots els botiguers i els que tenen negoci a l'Avinguda Catalunya. A principis d'any ens vam sentar i ara ens hem de tornar a sentar per explicar-los pues, el que hem fet, les intervencions que hem fet i tot el que hem fet. Però sí que ens vam sentar a principis d'any i vam estar d'acord amb tot i hi havia coses que les vam agafar per poder fer aquestes intervencions. Crec que no tinc res més. Si em deixo alguna cosa, després m'ho pregunteu.
1: Molt bé.
4: Ens podries enviar aquests informes, sisplau?
2: Sí, no hi ha problema.
5: Perdona? Sí, no, més que res, perquè si volen incorporar aquestes respostes en l'acte del ple. Val, llavors, prego que també que les respostes que s'envien a secretaria, val? Val, incorporació.
1: Sí. El Manal.
6: Bé, molt bon dia a tothom. Respecte a la cuina, doncs dic-te que no ens oblidem del tema, però encara així gràcies per el recordatori. Continuarem treballant aquest agost perquè sigui ja una realitat i que no quedi en paper només. Respecte al company de Vox, el tema del pabellón de Camí de Mar, para hacerte un resumen así rápido, era todo un proyecto integral de todo el patio, ¿vale? Y se dio el caso de que a través de el profesorado y demás, pues se envió a la Dirección General de Centros, del cual solo aprobó el proyecto del patio, ¿vale? Para hacerte un resumen rápido, actualmente en esa zona, los he contado, ¿eh? Son 24 árboles, y la obra final hubiese acabado con 44 árboles y zonas verdes, ¿vale? Entonces, claro, sí que se ha retirado una zona de árboles, unos 5 o 6 árboles, para poner la batería de vestuarios, pero también realmente lo que daba sombra en esa zona es la cubierta de esta pista que ahora se convertirá en pabellón. Entonces, claro, esto se lo transmitimos también a las familias, les enseñamos los planos, y es una pena no poder hacer todo el patio como se quería hacer. Entonces, solo se ha dado autorización a realizar pues esa zona. No sé si así contesto tu pregunta. Muchas gracias.
1: Molt bé. Elena.
7: Sí, hi ha dues preguntes, una de partit de Vox i una altra de la CUP. Començo per al senyor de Vox. Tema de lloguer social, de gent que tenen una ocupació. Amb una vivenda, em sembla que has dit a Mar Romeu. A Mar Romeu, nosaltres a l'Ajuntament tenim un conveniatge amb la Sareb d'uns pisos determinats, res més. No hi ha cap Romeu. La Sareb té la capacitat autònoma de fer lloguers socials per la llei 24-2015. I Sareb fa lloguers socials. Té vivendes en les que té la possibilitat d'aquelles persones, encara que hagin fet una ocupació, de treballin amb aquelles persones i aconsegueixin un lloguer social segons les seguint el reglament d'aquesta llei. Per tant, possiblement, i és molt probable, que aquest lloguer estigui avalat per la mateixa Sareb. Vale? Per tant, és una cosa que l'Ajuntament no té capacitat ni crec que com legalitat de poder entrar i preguntar a vostè a quin se lo alquila o a vostè a quin no se lo alquila, perquè és una propietat privada. Per tant, aquí no podem fer absolutament res. Nosaltres, els pisos que tenim amb el conveniatge són els que administrem i amb els que els treballem juntament amb la Sareb. Però torno a dir, Sareb, com altres, Servià Habitat o altres immobiliàries o fons d'inversió, tenen la capacitat, igual que de desonar, complint els preceptius de la llei, donar alternatives habitacionals o fer lloguers socials. Per tant, són aquestes grans immobiliàries o fons d'inversió els responsables d'aquests lloguers, d'acord? El tema de treballadors, de reivindicacions dels treballadors de benestar. Va haver-hi un moment, una circumstància, fa qüestió de 2 o 3 mesos, que va haver-hi un moment crític dintre de serveis socials, perquè va haver-hi un seguit de baixes, i explicar-hi el cultiu de les baixes o anar-se a un altre ajuntament. Les borses de treballadors socials i educadors socials són unes borses que tenim dintre dels ajuntaments que són les mateixos treballadors que s'apunten a diferents borses, perquè treballar amb un treballador social o un educador social només treballa pràcticament amb l'administració pública i amb els ajuntaments o amb la Generalitat. Per tant, per buscar una estabilització del seu lloc de feina, s'apunten a diferents borses de diferents ajuntaments. Què passa? Que es troben que hi ha persones que estan apuntades, estan treballant a Calafell, però millor s'han apuntat en borses d'altres municipis i han aconseguit plaça. Plaça fixa, perquè sabeu que hi ha hagut l'estabilització de llocs de feina. Llavors hi ha una rotació molt important dintre de les borses de treballadors socials i d'educadors socials dins, però no d'aquí del Baix Penedès. Això està passant a tota Catalunya, vale? Hi ha un greu problema. Què suposa això? Que ens trobem en una situació, com ens hem trobat en aquesta situació, que s'havien buidat les bosses i les bosses havíem que tornar a fer borses per poder convocar personal per tirar cap endavant. Ja s'ha aconseguit més baixes perquè la gent es posa malalta. Ja hem aconseguit, des que es va enviar aquesta reivindicació per part de les treballadores, que en el moment crític, ja s'ha aconseguit que retornin dos, o hagin agafat l'alta perquè ja es troben bé, 2 persones de treballadors socials, una educadora social, i també una part administrativa, perquè la part administrativa, fins que també s'han aclarit tot el tema amb els sindicats dintre de l'Ajuntament per poder cobrir les places que hi havien d'administratius i d'estabilització de llocs de feina, doncs s'ha allargat més del compte, perquè els sindicats tenen tot el dret de fer les seves al·legacions, etcètera, etcètera, doncs això... Aquest dret també fa que s'allargui, doncs, a millor cobrir places d'altres llocs que es necessita. Aquest mes d'agost s'omple bé una administrativa a benestar, per tant, n'hi haurà una altra plaça ocupada, i això vol dir que s'està començant a estabilitzar una mica més, vale? I que no hi hagi la sobrecàrrega de feina que tenien en un moment determinat perquè no podien tirar cap endavant tot el gruix que suposa serveis socials. Sí que es feien tot el tema de les, com es diu, tots els temes d'urgències, això no s'ha deixat de banda en cap moment, les urgències s'han fet, hi havia hores destinades a les urgències, el que passa és que el dia a dia o coses noves de que una persona demana hora per... una targeta d'aparcament, per exemple, doncs s'ha demorat una mica, però ja s'està començant posant al dia. La resta de reivindicacions són reivindicacions doncs, que fa com la majoria de treballadors de l'Ajuntament en circumstàncies i que cada departament doncs, fa. Jo m'imagino que des del departament de personal arribarà un moment que s'asseguraran amb ells, jo no pertany al departament de personal, i s'asseguraran amb ells i treballaran. El que sí que he intentat i s'ha intentat des de l'Ajuntament és actualitzar les bosses, ara s'ha acabat la d'educadora social, hi ha una educadora social que faltava també en el CIS i ara s'està treballant perquè hi hagi una borsa de treballador social i que hi ha 2 vacants encara de treballador social perquè van marxar altres ajuntaments que es puguin cobrir amb aquestes borses. Això és la realitat que hi ha hagut a l'Ajuntament. Però torno a dir, igual que ens ha passat a nosaltres fa uns mesos, en poblacions aquí costaneres, del costat, estaven amb la mateixa problemàtica que estem nosaltres ara. Vinga, moltes gràcies. Si hi ha alguna cosa més haig de contestar, m'ho dieu.
1: Mònica.
3: Bona tarda a tots. Contestant la pregunta de l'Albert Bertran, del mural que es farà a l'Skate Park d'aquí de Calafell, del Pomo Park, ja està el pressupost, ja està acceptat, i ara el mes de setembre no sabem encara si serà la primera quinzena o la segona, ja començaràs doncs a veure el procés aquest dels murals que es faran.
1: Però és que aclareixo el tema, que ell no sap que es farà un mural. Llavors, el tema és que amb els que van posar nom als carrers, places, això, com el Josep Pereda i altres, en fiquem la placa institucional doncs del lloc, no? Però el Pumuki creiem que mereixia doncs una cosa excepcional per el personatge que és, i també doncs pel l'entorn on es mou, que és l'skate park, i llavors hem pensat que en lloc de ficar la placa institucional, doncs fer-li un mural amb grafitis, el seu estil, no? Una mica més així, més juvenil, més modern, i una mica doncs en aquesta línia. I per això hem trigat un temps més, perquè l'anaven a fer abans de l'estiu, però al final el que ve a pintar doncs ja el tenim contractat i ens ho farà al setembre, val? Però es posarà el nom d'aquesta manera, no amb la plaqueta, que és el que hem fet amb els altres casos, no? Miguel Ángel.
8: Gràcies. Sí, bueno, també agrair el comentari de l'Albert, que s'havia aprovat aquesta moció d'Esquerra Republicana en el seu moment del Pumupar, com abans havien dit que no s'havia aprovat cap moció per part de l'oposició. Aquesta era una de les bones. Ha anat bé, però ho heu dit vosaltres. O sigui que agrair a l'Albert que ho ha dit per enriquir la informació del meu company Tibor. També vull complementar la informació dels semàfors que ha comentat el Marc en el comentari que em vas fer el dilluns, en el qual vam poder parlar amb el tècnic de mobilitat. És cert, o sigui, s'ha demanat ampliar a nivell semafòric el tema dels laterals, també millorar la visibilitat del tema de l'arbustiva, com vam comentar, i en principi, doncs, fins que en donis resposta, perquè hi ha el tema de carreteres pel mig, doncs estem esperant, expectant-se que aquesta situació doncs es resolgui, però la voluntat és aquesta, incrementar la seguretat en aquest creuament i donar satisfacció doncs als veïns i també doncs a la teva pregunta que vas fer dilluns. Per altra banda, a nivell de la licitació del camp de futbol 7, és una licitació que ha arribat pràcticament a portes de l'agost, s'ha de formalitzar el contracte, ja s'ha presentat una empresa, si no recordo malament, una única empresa, però s'ha de formalitzar l'agost. Tenim problemes, òbviament, perquè hi ha molta gent de vacances dins dels diferents departaments i no serà possible fer canvi de substitució de gespa durant el mes d'estival de l'agost. Per tant, ja ens emplacem als mesos que són ja després de l'estiu, començaments de la tardor, i mirarem de fer-ho d'una manera més còmoda per tots els practicants a nivell federatiu. Tenim la sort, en aquest sentit, doncs, que tenim dos camps en els quals doncs, tenim aquesta dualitat per fer la pràctica de l'esport mentre s'estan fent accions de millora d'aquestes gespes amb un i amb l'altre, la implantació del futbol 7. Per tant, doncs, mirarem que es faci d'una manera suau, sense oblidar que aquesta licitació comporta una redacció d'un projecte executiu, que tampoc és una cosa, és que el canvi de gespa, i una altra cosa és la redacció del projecte executiu, ja que la licitació està basada en un projecte, un avantprojecte, un projecte bàsic. ¿Vale? Per tant, doncs, no és tan imminent, tot i que en certa manera algunes accions sí que les podrem fer en relativa celeritat, però demanem una mica de tranquil·litat, de que ho resoldrem. Sabem que hi ha moltes ganes de canviar aquesta gespa, però que en breu doncs ja tindrem aquest contracte formalitzat i podrem posar-nos fil a l'agulla. Moltes gràcies.
1: Joan Carles, tens algú? No. Lluïsa?
9: Bon dia a tots. Sí, Ramon, gràcies. Bueno, per una banda, hi havia el tema... el Juanjo del PP, que comentava el tema del Tomanta, que bueno, el meu company el Marc doncs una miqueta ja ho ha explicat. Juanjo, perdona, com m'has preguntat. Vale. Preguntabas de cómo lo veía yo, por la parte que me toca, por todo lo que es la representación a nivel del sector. Evidentemente, pues no lo vemos bien, ni el sector ni yo, pero esto no es solo yo, o sea, a mis compañeros les pasa exactamente lo mismo. Nosotros hicimos días atrás, hace unas semanas, una reunión arriba en la alcaldía, y en diferentes ocasiones, no solo se ha hecho esa, en la cual pues no lo veíamos correctamente e intentamos hacer diferentes medidas. De hecho, se expuso una serie de acciones. De momento está trabajándolas lo que es nuestro MARC. Incluso se había hablado de poner impedimentos para no puedan ponerse, para poner macetas, de diferentes acciones, ¿vale?, que se van a ir trabajando paralelamente conforme veamos la situación, si va en buen puerto, ¿vale? De momento yo te avanzo eso, ¿vale? Y más adelante, si quieres, volvemos. Y a nivel de los comerciantes, es que es algo que lo hablamos a diario, tanto con los comerciantes como con los vecinos, porque es algo que les molesta a unos la caja y al otro también les molesta, porque a veces quieren entrar muy cerca de su vivienda, van con una silla de ruedas y hasta ni se apartan. Incluso CEMSA, que va para realizar la limpieza, también están por medio. O sea, que es algo que es de convivencia de toda la zona, con lo cual habemos diferentes departamentos implicados, ¿vale? Y para la otra banda, el que es Albert, también comentaba el tema de l'espai, ¿vale?, que tenim ara marcat. Bueno, doncs en aquest espai, com has vist, només es va presentar una empresa, s'ha dit adjudicar amb aquesta empresa, i ara el que ha de fer és, com qualsevol empresa que vol obrir un negoci, doncs ha de fer tot el tràmit a nivell de llicències d'activitats. Llavors està, clar, és un negoci. Llavors està, ara mateix s'està resolvent tot això. Val? Jo, si necessiteu algun altre aclariment, qualsevol altra cosa, encara us respondré. Gràcies. Bon dia.
1: Aaron.
10: Bon dia a tothom. Bé, si us sembla, aniré per ordre. En el primer moment, en Tibor ha comentat sobre el tema de la neteja viària i suposo que es referia a tota la neteja del municipi, perquè també ha mencionat els contenidors, i si em permeteu també lligaré amb un apunt que ha fet el portaveu d'Esquerra, en el qual comentava si teníem 30 contenidors. Bé, evidentment, a l'estiu la neteja viària es dimensiona per al flux de gent que hi ha en aquesta època de l'any. I, evidentment, hi ha diferents tipus de neteja, segons el barri, segons els paviments, segons la intensitat d'ús del lloc, etc. Tot això és un treball tècnic que es va fer i que es va actualitzant, i que, a més, s'hi van incorporant mitjans mecànics i humans nous a mesura que passa el temps, i que cada barri té la seva naturalesa. És evident que no és la freqüència de recollida de papereres no és igual al passeig marítim que a un carrer de Segur de Dalt. Això és evident. I a més, passa amb els diferents tipus de neteja. Hi ha una cosa que sí que és veritat, que últimament el que estem trobant és que la calor, degut en part a aquests increments de calors que hi ha hagut, doncs genera nous problemes de neteja, especialment amb alguns greixos i algunes coses, que el que estem fent i estem ja provant, i de fet aquesta mateixa setmana vam fer una prova amb maquinària nova, estem provant ficar més aigua en la neteja, no? Abans era una neteja més mecànica, més de bufador i tal, i sí que és veritat que estem incorporant més aigua, i així, per exemple, aquesta setmana mateix s'han incorporat 3 hidronetejadores noves amb un vehicle que es diu Gulpil, que és aquests elèctrics que són més petitets, i estem valorant de comprar maquinària especialitzada per, pues, que incloguin també el baldeig, no?, que és un tipus de neteja que inclou l'aigua. S'ha d'anar amb cuidado, perquè si ens enganxa una sequera i no podem utilitzar aigua per netejar, doncs tindrem un problema. Però al principi estem orientant ja ens estem adaptant, no?, a aquest nou canvi de circumstàncies. Independentment, jo també voldria fer un apunt a que s'està fent una campanya bastant intensa. De fet, ha sortit algun mitjà de comunicació, doncs estem darrere de la gent que té comportaments incívics, que és la principal font de problemes i de percepció de poca neteja, tot i que tothom, heu vist, estava escoltant Catalunya Ràdio, la gent valora d'altres municipis inclús que Calafell està molt millor que la vora, però sí que és veritat que hi ha punts incívics o hi ha moments incívics i estem anant darrere d'aquesta gent fent vigilàncies de punts concrets i perseguint una mica aquest incivisme, que és el que a vegades pot donar una sensació de brutícia. Però us haig de dir que jo estic molt content amb els treballadors de CEMSA, perquè la veritat és que hi posen molt de la seva part, perquè aguantar coses que hi ha al carrer no tindríem per què aguantar segons quines coses. O sigui, l'Ajuntament té l'obligació de recollir-ho, però quan hi ha un acte incívic, el que ho acaba recollint és un treballador. Hi ha coses que, de veritat, hauríem de tenir tots una mica més de consciència i no permetre, si ho veiem, que aquestes coses passin, perquè hi ha cada cosa que de veritat, és de jutjat de guàrdia. I referent a l'estany, que també faré, juntaré una qüestió que ha fet el Juanjo amb l'Òscar, bueno, això jo crec que ja ho hem parlat molts cops, i dir-te primer, Juanjo, que has exagerat bastant, molt, sí, i tant, perquè jo hi passo cada dia, i a més treballo molt a prop, cada dia també, i no fa tanta mala olor com bé apuntes. Jo passejaria més, la veritat. No m'interrompis, sisplau. Aleshores, això també hem de tenir en compte que l'estany és una làmina d'aigua natural, i quan aquesta làmina d'aigua arriba a l'estiu, i a més amb les temperatures que estem tenint i amb un règim de pluja menor, entren uns processos que es diuen eutròfics, no? Que bàsicament s'acaba l'oxigen i comencen aquests processos anaeròbics, amb els quals, doncs, a vegades, puntualment, pot fer alguna cosa, alguna mala olor. Què fèiem nosaltres i què fem? Nosaltres tenim un bombeig que agafa aigua del propi freàtic de l'estany i bombegen, això permet oxigenar una mica i intentar mitigar aquests processos que per una altra banda són naturals, però bueno, intentem reduir-los perquè no entrin en col·lapse a l'ecosistema. En tot cas, el que ens ha passat aquesta última setmana és que aquesta bomba s'ha trencat i no ha pogut bombejar aigua de manera periòdica, però també s'ha trencat perquè la làmina d'aigua està més seca que mai. Vull dir,
11: no podríem contestar les preguntes una miqueta
10: més. I no estic contestant?
11: No.
10: Bueno. Pues si jo m'explico...
1: Si us interrompeu és impossible que contesti. Llavors, cadascú respecti el torn de paraula i ja està, val?
10: Vale, d'acord. Bé, bueno, a vegades potser els problemes senzills que vostès fan amb una declaració que sembla que siguin tan fàcils de resoldre no són. Els problemes complexos s'expliquen detalladament, perquè si no són molt difícils d'entendre. Jo entenc que li costi entendre, però jo, la meva feina és explicar-ho amb detall perquè vostè pugui entendre la complexitat del problema. Si no, jo no sóc capaç, no sé fer-ho d'una altra manera. Aleshores, pel que comentaves, el problema que tenim a l'estany ara mateix és un problema d'anòxia degut a que no podem recircular aigua provinent del freàtic, que és el que ajuda a minorar aquest procés que vostè ha comentat. Què passa? Que per altra banda no és tan exagerat. En tot cas, això s'ajunta també amb aquest problema que no és un problema, bàsicament és que diu que fiquem sorra a l'estany, no fiquem sorra a l'estany. Vull dir, el problema que tenim és que tenim un augment del mar i un augment dels temporals degut al canvi climàtic, novament, i això fa que la platja s'adapti. I què fa quan la platja s'adapta? Es tira cap enrere. On hi ha un passeig no pot tirar cap enrere, perquè hi ha el propi passeig, però l'estany, que és un lloc lliure, es colmata de sorra. Aquella sorra no l'hem ficat nosaltres allà, sinó que ve per un temporal o una sèrie de temporals que han ocorregut aquesta temporada hivernal. Això s'entén? Aleshores, el que ha passat és això. Es podria buidar? Sí, però tornaríem a estar amb les mateixes, no? Vull dir, el que nosaltres estem fent és plantejar un projecte integral de tota aquella riba per intentar canviar una mica la bocana i que aquestes coses no passin d'aquesta manera, no? Però, bàsicament, aquella sorra no s'ha ficat. I no s'obre la làmina d'aigua perquè llavors baixaria el nivell de l'aigua i encara aquest procés que he comentat anteriorment seria pitjor, perquè haver-hi menys superfície d'aigua, l'aigua s'escalfaria més i acceleraria tot això. Després, amb el que comentaven, amb l'arbrat del mossèn Jaume Soler, que comentava Juanjo, mira, les podes normalment es fan quan l'arbre està en parada vegetativa. Això vol dir que ja li ha caigut la fulla. Per tant, fer una poda abans de que a l'arbre li caigui la fulla, perquè no caigui la fulla, doncs no té gaire sentit. Però, entre altres coses, jo crec que amb els arbres, que és una cosa que s'ha parlat molt aquí, inclús som l'únic poble de Catalunya on s'ha fet una manifestació perquè es tallin uns arbres, el que s'ha de dir és que els arbres tenen algun inconvenient, però tenen molts beneficis, i especialment quan tenen una coberta tan gran, una capçada tan gran com els que tenen a mossèn Jaume Soler, que crec que fan una feina molt important. I és veritat, i a més aquesta espècie, que genera alguna molèstia. Doncs nosaltres substituïm arbres, sí, però quan aquestes molèsties superen en escreix el benefici que pot aportar aquest arbre, o aquest conjunt d'arbres. Pel tema de la deixalleria s'obrirà al setembre, d'acord? La deixalleria és un equipament que millorarà, inclús ampliarà el servei en algun cas, com el tema de la reutilització, però no és que no tinguem deixalleria, hi ha una deixalleria que és provisional i que es pot utilitzar i que pots fer el mateix ús i a més està molt a prop de la que s'obrirà en un futur. És veritat que té un cost més elevat i obrir una nova deixalleria doncs ens suposaria ser més eficients i tenir una millor infraestructura, però no és que haguem deixat de prestar aquest servei, vull dir, la deixalleria hi és, i aquí quan algú truca al Departament d'Ecologia Urbana se li diu on pot portar el residu i hi ha un volum important de residus que acaben a la deixalleria, per tant no és veritat que no hi hagi deixalleria. Part de la sínia, bueno, en breu veurem canvis, que tenim una sèrie de paquet de coses que hem de fer allà al part de la sínia i podré veure passar l'estiu aquestes millores. I pel que fa al carrer, l'ascensor del carrer Sant Pere, sí que és veritat que hi ha hagut alguna incidència puntual, però sempre jo tinc constància que ha quedat resolta el mateix dia, no? I mai ha estat diversos dies sense funcionar, sinó que a vegades pel matí s'ha pogut espatllar o una nit hi ha hagut algun vandalisme i s'ha espatllat, però es resol en hores. Per tant, estem molt a sobre aquest tema i l'ascensor del carrer Sant Pere, tot i que ha tingut alguna avaria, segueix funcionant dia a dia.
1: Julià, tenies el de la gespa, però ja ho he contestat. Bé, el tema que ha comentat el Juanjo del PP de les vacaciones de ministros, pues evidentemente no, es que a veces utilizas unas expresiones que la gente se queda con eso y, a ver, primero que no vamos a hacer vacaciones, la mayoría. O sea que estaremos aquí al pie del cañón, estaremos aquí. Algunos precisamente es cuando el departamento les baja la faena y por eso pueden hacer vacaciones, porque en ese departamento pues no hay tanta faena en el mes de agosto, pero hay otros departamentos pues que sí que está, o regidurías que sí que están en plena actividad, y eso pues evidentemente estaremos al pie del cañón, y aunque oficialmente pueda decir que estás de vacaciones, yo por ejemplo estaré todo el mes de agosto aquí, ¿eh? Entonces eso de vacaciones de ministros pues no sé qué vacaciones tienen los ministros, pero me imagino que iba porque los ministros hacen vacaciones en agosto, pero ya le digo yo que nosotros ni somos ministros ni tampoco vamos a hacer vacaciones en agosto la mayoría, ¿vale? El tema de la licitació del Mercat Vell, del Chiquiparc, això és un tema que evidentment portem molt de temps amb això, perquè no és fàcil trobar un operador que pogués doncs portar aquest tema. S'ha licitat, s'ha trobat un operador, ara hi ha un operador. El tema és que les condicions que han sortit de licitació són justes i estem intentant doncs fer-li viable que pugui obrir aquest espai. En principi la idea és obrir el setembre, en principi aquest espai, la idea que tenim és obrir el setembre, però tampoc volem obrir de qualsevol manera, perquè ara l'operador el que ha de fer és tramitar la llicència d'activitats, que també ho està preparant, també s'està doncs parlant amb els tècnics per veure quins requisits falten per poder doncs acabar de complir aquesta llicència d'activitats, que són dues o tres cosetes que s'han de posar, i això és el que falta per obrir. Bàsicament estem ja a la recta final, vull dir que estem intentant doncs això, no? Complir les dates de que es pugui obrir el setembre, i sempre doncs hi ha alguns ajustos que s'han de fer per millorar encara més doncs que aquesta obertura pues tingui totes les condicions i tingui tots els ets i uts que han de tenir, perquè al final és un espai doncs que és un parc infantil per la canalla, i que doncs hem de tenir totes les condicions per poder precisament doncs garantir que no succeirà res i que es farà doncs amb unes condicions òptimes, i això és el que se li ha requerit amb el concessionari que ha guanyat el concurs i que és l'únic que s'ha presentat, a més a més. Vull dir que això demostra doncs que tampoc era un concurs molt atractiu pels empresaris i que al final doncs, l'empresari que s'hi ha presentat doncs, se l'ha d'intentar ajudar perquè tingui doncs, unes condicions òptimes i s'hi pugui guanyar la vida d'alguna manera, no? Per dir-ho així d'una manera col·loquial. Volies dir tu alguna cosa, Lluïsa?
9: Bueno, és una xurrada, però bueno, venia en referència amb els comentaris aquests de... ¿cómo era? Las vacaciones de ministros, vale. Yo lo encuentro una falta de respeto porque hay muchísimos de los que estamos aquí sentados que si nos regimos por el horario laboral del ayuntamiento... No, escúchame un segundo. Por lo que te marca el horario laboral, ¿vale? El martes ya no tendríamos que volver en el resto de la semana cuando se hace mañana, tarde y noche. Y no lo digo por mí, lo digo también por mis compañeros. Lo digo porque yo, por ejemplo, llevo 11 años aquí y en 11 años no he hecho vacaciones. A lo mejor una vez cada tres meses me cojo 48 horas, que sería lo que un trabajador normal hace un fin de semana. Con lo cual, por eso digo que hay ciertos aspectos que, por respeto a los que están aquí trabajando, igual que diferentes técnicos, que también los hay, que están más horas también del que les toca. Hay otra gente que no, pero no te hablo de a nivel de regidores, ¿eh? Era simplemente aclarar eso. Em sap greu, Ramon, però és que ho trobava que hi ha gent que està donant molt al callo, que són les 3 de matí i se'ls truca i estan perquè...
1: Són comentaris, Juanjo, que sobren, sobren i que la verdad que no ayudan mucho a que haya buen clima de trabajo y buen ambiente de trabajo y además que en este caso además ofenden, ¿eh? Ofenden porque... uno está aquí pues trabajando 24 horas prácticamente y que te digan que vas a hacer unas vacaciones de ministro cuando resulta que ni tienes vacaciones ni eres un ministro, pues eso la verdad que está fuera de lugar.
12: Respecto, por alusiones me tocará decir a mí la mía.
1: Después tenéis un minuto para alguna cosa que se falte pues aclarar o alguna cosa que... Pero ya yo creo que este tema... Juanjo, creo que ya está por liquidado. El tema de por qué el ayuntamiento se propone frenar la extrema derecha. Pues no es por ideología política, porque usted lo ha llevado al terreno político. Si fuera por eso, la ideología, pues bueno, pues es la que es, pero es tan respetable como cualquier otra. Pero precisamente es la extrema derecha la que no ataca o no hace oposición sobre la ideología política o sobre la actuación municipal, sino que lo que hace es contratar a una persona que viene de Murcia, que no tiene nada que ver con Calafell, y que aparece aquí y resulta que encima hace un vídeo poniendo a parir al ayuntamiento, poniendo a parir al alcalde, poniendo a parir a los concejales, ¿vale? Y esto es la institución del ayuntamiento. Sí, contratar, porque este señor no viene gratis. Este señor, en un vídeo, dice que ha hablado con usted y que gracias a gente de Vox, ha venido a Calafell, que lo han llamado, porque ni Vox ni otros partidos que hay en este consistorio se atreven a denunciar aquellas cosas que hace mal el ayuntamiento, ¿eh? Y todo temas, pues, insinuando corrupciones, insinuando cosas que evidentemente son esto, bulos, ¿vale? Esa es la manera en que hace política la extrema derecha, ¿vale? Y esto es lo que el ayuntamiento ha provocado que haya llamado a este señor, que precisamente se dedica a desmentir en su libro bulos. Bulos que difunde la extrema derecha, como en este caso. Por ejemplo, este señor, que ha venido aquí a hacer vídeos, pues dice que la empresa municipal, dice que es propiedad mía, de Ramón Ferré. Que yo tengo una empresa de basura que recoge la basura en Calafell y tengo otra que recoge la basura en la comarca, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿vale? Pues usted sabe perfectamente que quien recoge la basura en Calafell es la empresa municipal, CEMSA, que es propiedad del ayuntamiento, que somos todos. No es mío la empresa, ¿vale? Pues este señor ha venido aquí, y lo ha dicho públicamente en vídeos, llamado por unas personas de Vox, porque ha dicho Vox, y ha dicho además que ha hablado con usted y que se ha reunido con un diputado de Vox aquí en Calafell. Y lo ha dicho públicamente este señor, ¿vale? Pues por eso el ayuntamiento, que evidentemente nos hemos sentido atacados, como ayuntamiento, no como Partido Socialista, ni como izquierda, ni como nada, por eso le digo que no lo traslade al aspecto ideológico, ni incluso al de gestión municipal, sino que trasládelo a la forma de hacer política que tiene la extrema derecha en estos casos, que es difundir mentiras, difundir bulos, para que la gente se los coma, se los trague, y además, encima, dando a entender que ensucia, que algo queda. Pues no. Ya hemos dicho, basta. ¿Vale? Y podíamos haber ido al juzgado y podíamos haber ido y ponerle un montón de querellas, como le han puesto otras personas, y las están ganando, y están, el señor este está condenado a pagar 30.000 euros, por ejemplo, en una de las querellas que difundió bulos de este tipo, ¿vale? Porque este señor hace esto. Además, está súper mal informado, pero es que encima dice que le han pasado la información, tanto Esquerra Republicana como Vox, de este ayuntamiento. Y eso es lo que ha dicho este señor, que le han pasado la información estos grupos. Y que él tiene información directa de eso. Pero que como no se atreven a denunciarlo públicamente, lo hace él. Y este señor no viene gratis, porque entienda usted que este señor en Murcia, este señor no sabía ni dónde estaba Calafell, ¿vale? Y ha venido aquí, pues cobrando. Yo no sé quién le ha pagado, no sé si le ha pagado Vox, le ha pagado un señor afín a Vox o alguien cercano. Yo no tengo ni idea, pero ¿qué ha cobrado? Estoy segurísimo que ha cobrado, ¿eh? Porque este señor gratis no viene, y más a un sitio que ni conoce. Y lo que ha dicho públicamente es eso. Y como tampoco Vox ha salido a desmentirlo, porque si hubiera salido Vox a desmentirlo, pues dices, bueno, pues igual sí que Vox no tiene nada que ver, ¿eh? Pero resulta que no, que ha salido un señor aquí, que ha venido de Murcia y que dice que le han llamado gente de Vox de Calafell para que venga a decir todo eso, que es falso, que son bulos completamente, y que ustedes saben perfectamente que son bulos, y por eso no dicen nada en el pleno de esto, pues a decir, por ejemplo, eso, que la empresa municipal que está recogiendo las basuras es propiedad mía. Eso, ¿pero eso qué es? Y la empresa comarcal también es mía, pero ¿qué mentira es esa? Si la empresa comarcal, primero, que ya no es la que hace las basuras, que ahora hay una licitación, y se ha hecho con un concurso público y se hace de otra manera, ya la empresa comarcal no hace este servicio, y además tampoco es mía, es del Consejo, era del Consejo Comarcal, y además es una empresa mixta que tenía con una concesionaria. Ahora esa empresa aún no se ha extinguido, hemos hecho un cambio a nivel de estatutos para que sea una empresa pública al 100%, Ecobp, titularidad de todos los ayuntamientos de la comarca y del Consejo Comarcal, por tanto es de todos, no mía. Pero es que además yo tampoco he sido el presidente, porque el presidente de CEMSA y el presidente de Ecobp es, el presidente de CEMSA por naturaleza es el alcalde, porque CEMSA es propiedad del ayuntamiento, y por tanto el alcalde es presidente de la empresa, pero una cosa es ser presidente y otra cosa es ser propietario, ¿eh? Y eso es lo que ha dicho este señor, que yo era el propietario, ¿vale? Entonces, la empresa comarcal, tres cuartos de lo mismo. El presidente, por naturaleza, es el presidente comarcal, pero es que además en este caso es que no he sido yo ni el presidente, porque en este caso, en esta legislatura, en que yo soy presidente comarcal, delegué la presidencia en otro conseller comarcal. Por tanto, este señor ha venido aquí por gente de Vox, ha tenido contacto telefónico con usted, ha hablado usted con él, supongo que no sería para felicitarle la Navidad, y además ha hablado con un diputado, se ha reunido con un diputado de Vox aquí en Calafell. Y eso es lo que ha hecho este señor, atacar al ayuntamiento difundiendo bulos, mentiras como las que he nombrado en esta intervención. Si puedo, le podría decir muchas más, ¿eh? Pero creo que es suficientemente ilustrativo el ejemplo que le he puesto. Y por supuesto, y por ese motivo, el ayuntamiento de Calafell ha hecho pues una presentación de un libro donde precisamente se combaten esta difusión de bulos que hace la extrema derecha, y que no lo hace solo aquí en Calafell, sino que lo hace a nivel estatal, ¿vale? Y eso es por eso el ayuntamiento ha hecho esto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues tenemos un minuto para alguna cosa, Guifré, que s'hagi, vulguem, no, matisar o algo así, ¿no? Es Vox.
13: Ramón, siendo un tema tan grave, me darás más de un minuto para que pueda explicar si quieres una respuesta en serio. ¿Sí, no?
1: Dos minutos.
13: Un tema tan complejo.
1: El gol, ¿eh? ¿Te parece bien?
13: Un tema que te importa tanto, quizás.
1: Hombre,
13: puedo explicarlo.
1: Yo creo que lo podéis resumir muy bien, ¿eh? En dos minutos tú tienes la capacidad para hacerlo suficientemente.
13: Mira, ese divulgador de contenido, un murciano encabronado, yo para empezar sé quién es, no soy seguidor de su contenido. Efectivamente, alguien, no de Vox, un afiliado o nadie, un simpatizante, como cualquier persona sentada aquí puede tener gente que está a favor o en contra de sus propuestas, puede conocerlo. Y puede ser seguidor de esa persona y puede estar de acuerdo con el contenido que hace. Y puede hablar de Calafell y que venga y haga el contenido que quiera. Ese divulgador puede hablar y puede hacer preguntas. Y yo como regidor respondo el teléfono a cualquier persona que me llama a preguntarme sobre el municipio sobre el que soy regidor. Ahora bien, yo con esa persona que no tengo nada ni a favor ni en contra, ni soy, evidentemente puedo responder preguntas normales. Pero evidentemente que usted piense que yo voy a poner mis medios o lo del partido para que una persona que ni siquiera soy seguidor haga un vídeo y ponga mal ayuntamiento, y encima, que para empezar, que el vídeo ni siquiera lo vi al 100%, y cuando ya vi ese vídeo ya vi que habían algunas inconcreciones sobre acusaciones de administraciones públicas que evidentemente yo como abogado conozco su conocimiento. Pero usted, a mí, por atender una llamada de cualquier persona, sea creador de contenido o sea un vecino, que publique un vídeo, ya sea hablando de la inseguridad o de lo que sea, ni a mí ni a mi partido me puede hacer responsable. De verdad, yo creo que usted piensa muy mal, que nosotros necesitamos traer a un youtuber para que venga a denunciar cosas. Señor Ferrer, yo soy abogado, si yo quiero denunciar algo voy a un juzgado y lo denuncio. No necesito ningún creador de contenido para hacer estas cosas. Por lo tanto, hablando de bulos, desmiento que nadie de Vox aquí ha traído a alguien directamente a hacer estas cosas, no lo piense. Los creadores de contenido tienen libertad de hacer lo que quieran y de subir lo que quieran y de cometer errores. Y si cometen errores, pues se pueden denunciar. Pero, por favor, hablando de bulos, también es un bulo afirmar algo que no sabe usted al 100%. Que digo, que no tengo nada en contra de este creador de contenido, y en todo caso, si es un creador de contenido que fiscaliza ayuntamientos y administraciones, mientras se ciñan de verdad, eso es algo muy noble. Es algo muy noble que se fiscalicen a los políticos. Pero ya le he respondido, y en todo caso también, aparte de esa cuestión, no está bien. Lo puede decir que es en contra de la extrema derecha, pero es que los bulos no son de la extrema derecha, son de cualquier partido y de cualquier ideología. Y le pido neutralidad. No se salga por la vertiente.
1: No, es que usted,
13: hay que tener neutralidad por parte del alcalde y de la administración pública del ayuntamiento. Y traer, hacer una charla que ponga cómo frenar a la extrema derecha, eso no es neutralidad. Por más de que usted se piensa que hemos hecho algo, un bulo. Pero eso no es neutralidad, señor alcalde.
1: Es que eso es lo que usted ha hecho, llevárselo a su terreno de la ideología política, que es lo que le he dicho. No hemos hecho una charla diciendo frenar a Tibo Rius o frenar a Vox, ¿vale? Hemos hecho una charla sobre frenar la extrema derecha. ¿Qué quiere decir eso? La manera en la que se hace la política desde la extrema derecha, ¿eh? No desde esa silla, ¿vale? Que usted se haya dado por aludido desde esa silla, que usted es la extrema derecha, pues usted sabrá, pero la realidad es esa. Ha venido un señor de Murcia que ha dicho que había hablado con usted por teléfono, que le había llamado, no usted, otra gente afín a Vox, lo ha dicho, ¿eh? Está grabado, está publicado, y encima había dicho también que se había reunido con un diputado de Vox aquí en Calafell, ¿vale? Pues, y la información se la habían pasado, o sea que ese era el tema, ¿vale? Por eso La charla se llamaba así, porque no íbamos contra la ideología. De hecho, en toda la intervención no se habla de la ideología que tiene Vox, ¿vale? Se habla de la manera de hacer política de la extrema derecha, de la manera que tiene difundiendo bulos que saben que son mentira y que la gente se los traga y que les engañan, engañan a la gente diciendo que recoge la empresa de basura una empresa que es del alcalde. Pero ¿qué es eso? ¿Qué invento es ese? Pero es que hay muchas más, ¿eh?, de cosas, ¿vale?

0: Por eso vengo a decir que si me tiene que contestar dentro de 2 meses, por eso lo hicimos por escrito, pero si la palabra no os ha gustado, yo la retiro.
1: Pero es que, Juanjo, tú sabes que en agosto no hay pleno, pero no porque hagamos vacaciones de ministros, ¿vale?
0: La palabra, ¿vale?, no ha sido la mejor.
1: Porque pero resulta que en el mes de agosto, pues la cantidad de trabajadores que tenemos se reduce bastante, sí, y por eso no hay puntos, ¿eh? Y ese es el tema. Y eso pasó también, pues desgraciadamente, cuando hubo la pandemia, pues ostras, es que no había ordenadores para trabajar desde casa y veías las comisiones de gobierno y las juntas y las comisiones informativas que prácticamente no había contenido.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues era porque no había trabajadores haciendo faena. Entonces, en agosto, los trabajadores, la mayoría, cogen vacaciones.
0: Vale,
1: la mayoría.
0: No era a nivel laboral, era a nivel de pleno.
1: Pero sí que es verdad, pues que el número de puntos del pleno pues se reduce, y por eso ya llevamos años, como hacen otras administraciones, muchísimas, Consejo Comarcal, por ejemplo, la Diputación y otros ayuntamientos, que en agosto pues no hay puntos porque se respeta pues este mes, que además a nivel jurídico es inhábil, ¿vale? Muy bien. Noelia, ¿había alguna cosa que... No? Esquerra, ¿había alguna cosa que...?
2: Sí, no m'han contestat el tema d'aquest camió de la brossa que neteja contenidors i tot això. No se l'havia contestat, merci.
1: Sí, jo sí que s'ha contestat, eh? Jo l'he tatxat perquè he vist que ja s'havia contestat, però bé. D'acord? Exacte, molt bé. Doncs aixequem a la sessió del ple. Molt bé, hi ha algun prec o alguna pregunta al públic que sigui de l'ordre del dia? Sí, vostè? Sí. De l'ordre del dia, eh?
3: De l'ordre del dia, jo crec que sí, que de l'ordre del dia, almenys està...
1: Quin tema és?
3: Íntimament relacionada. Jo crec que està relacionada amb el dèficit, està relacionada també amb els serveis de subcontratació, inclús estaria relacionada també amb les malalties aquestes invisibles, no?
1: Digui.
3: El problema és... Seré breu, eh? No vull... Perquè ja portem aquí 3 hores. És... el dels contenedors. Jo he escoltat ara el que ha dit, no sé si és el regidor o el responsable de les deixaderies i la brossa, que no estic gaire d'acord, però bueno, el problema és que jo estic vivint amb uns contenedors endavant de la meva porta i això és horrible. O sigui, enfermetats invisibles és no poder dormir. Enfermetats invisibles també és un estrès continu de sentir el camió a les 2 i a les 3 de la matinada que van a recollir les escombraries. Això, si algú d'aquesta taula està vivint al costat d'un contenedor, sabrà el que és això. Val?
1: Mariona, és que aquest tema no era de l'hora del dia.
4: Cada vegada que hi anar no hi ha cap problema.
5: Ah, vale. O sigui, el problema
1: és... De l'ordre del dia, Mariona, eh?
4: Sí, sí, sí, no, no. Era de contenedors i de llimpesa.
1: No, és que això no està a l'ordre del dia. Per això t'ho dic. No, per això t'ho dic.
4: Ah, no estava a l'ordre... Bueno, doncs senzillament era per dir que tot el que jo demanava que traguessin d'ell de que la fell ens ho portessin a segur i així ens ho han fet.
1: Mariona, això no és l'ordre del dia, d'acord? Gràcies. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies.

Calafell Ràdio.

0: Hola, mira, posa... sí. Molt bona tarda ja. Quina valoració per part del Partit Popular?
1: Avui hem presentat una moció sol·licitant una caserna de bombers, ha sigut rebutjada. Nosaltres creiem que és necessari a Calafell per a la teia i partit dirà un cos de bombers a prop per lo que és les urbanitzacions de Segur. I com tots sabem, Segur, per exemple, Segur de Calafell o Mar Romeu, estem rodejats d'un pulmó de pins, d'arbres, de naturalesa, i això és el que ens dona por que pugui ocórrer les coses que estan passant, de per desgràcia, amb els puestos. No volem, no, en ningú moment volem que passi aquí a Calafell, o sigui, que això per davant. Aquesta moció va ser registrada ja fa un mes i mig, o sigui, que no és una cosa per casualitat, com algú vol dir que és aprofitar el tema. Després hem fet les preguntes sobre el tema de la seguretat, el que és el carrer a l'Avinguda Catalunya, saps? I també una altra vegada pregunta sobre el Tom Manta, no? Ens han contestat alguna part, una altra la contestaran per escrit i estarà a l'altar del ple, que és important, i a mirar perquè es millori la seguretat de tot Calafell, sí, però sobretot aquella part que és la més conflictiva. I després això del tema dels comerços, hi ha que mirar per la gent que paga impostos, la gent que compleix cada dia amb el que té que fer i davant de la venda il·legal, que és el que estem lluitant i que crec que al final tots estem d'acord. Bueno, bones vacances a tots i ja.
0: Sí, fins al setembre, no? Setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Seguim amb les valoracions ara des de Vox Calafell. Hola, molt bona tarda.
2: Hola, muy, muy buenas tardes. Bueno, la primera valoración, siempre terminan los plenos y tenemos mucho escándalo porque el alcalde no le quiere dar el turno de palabra a nadie. Es vergonzoso ver cómo viene un vecino que te quiere hablar de que en un contenedor de su casa hace males olores y hace mucho ruido, y lo que te dicen es, no está en orden del día, y vemos a la persona que se va un sentimiento de vergüenza. Este es el gobierno que yo estoy pagando impuestos. De verdad que es de verdad, da pena incluso, es que da pena porque, vamos a ver, que es la gente que te está votando o que no te está votando, pero son ciudadanos que tú estás gobernando, contesta la pregunta que te hagan, es que es de sinvergüenza, de verdad. Pero bueno, han modificado el ROM y siguen con esta normativa que votamos en contra nosotros. Creemos que se debería responder a todo el mundo. Y nada, valoración del pleno. Hemos apoyado las mociones que se han presentado sobre las enfermedades invisibles y sobre la moción para aumentar o crear una dotación de bomberos aquí en Calafell o aumentar la del Baix Penedès, y sobre todo también otra moción que ha presentado, bueno, la Esquerra y el Partido Popular para poder más Mossos d'Esquadra, más bomberos y más agentes rurales. El Partido Socialista vota todo en contra, todo eso está haciendo ya Sara, ya lo sabemos. Y luego también hemos hecho muchas preguntas en materia de limpieza, del Top Manta, de problemas de ocupación y en definitiva problemas que son los que realmente afectan y la gente quiere respuestas. También hemos preguntado acerca de una presentación que hubo, de una charla que se hicieron presentando un libro que la titulaban ¿Cómo frenar a la extrema derecha? Hemos pedido explicaciones. Esto, ¿cómo es posible que un ayuntamiento que debe ser neutral haga una charla titulada ¿Cómo frenar a la extrema derecha? Evidentemente aludiendo, entiendo yo, a un partido político, en este caso seguramente aludiendo a Vox. Es una vergüenza entre muchas, pero esto es ya otro nivel de un acto de totalmente incumplimiento de la legalidad y ilegalidad vigente y de un sentido de decoro de la neutralidad de una institución que no hay respeto. La alcalde tiene que saber que gobierna para todos, no solo para el Partido Socialista, también gobierna para la gente de Vox y de todos los partidos, y desde el ayuntamiento hacer una charla de cómo frenar a un partido, esto es una locura. Es que esto parece propio de un régimen tirano. Es una locura tras de otra que ya no... Es que ya es alucinante. Y la respuesta del equipo de gobierno es que Vox hace tiempo hizo un bulo trayendo un youtuber y, ostras, es que es una locura. Que cada persona, cada creador de contenido, se le avise, se no se le avise, se hable con él, no se hable con él, es libre de venir a Calafell a hacer un vídeo, un reportaje de lo que quiera. Y sobre todo un youtuber que de lo poco que sé que él, en ese momento, no sé si ahora, hacía contenido fiscalizando administraciones públicas. Vamos a ver, en España existe un problema de corrupción, lo estamos viendo hoy en día con el Partido Socialista a nivel nacional, que están saldando casos de corrupción de ministros. Es decir, la corrupción existe, en España existe. Y un youtuber, un creador de contenido que fiscalice administraciones públicas, eso es algo noble, que hay que defenderlo y premiarlo. Entonces, en este caso, vino a Calafell y en un vídeo puede haber hecho alguna inconcreción, etcétera. Pero achacar a que Vox lo ha traído, hombre, eso precisamente es un bulo. Y en todo caso, si se considera que un vídeo de un creador de contenido o algo de la oposición, lo que sea, ha faltado a la verdad y es una calumnia o una difamación, oiga, pues denúncielo, pero no diga que es un bulo y lo relacione con nosotros. Pero bueno, y eso es todo. Esperemos que todos los que tengáis un buen verano y que el ayuntamiento esté a la altura de los servicios que tiene que dar.
0: Gràcies i bona tarda. I seguim amb més valoracions, que abans hem començat així de cop, estem fent les valoracions dels portaveus, ara amb Esquerra Republicana de Catalunya, Calafell. Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Quina és la valoració?
3: Bueno, un ple doncs, marcat per dos grans blocs. Primer hi ha hagut una petita modificació del conveni dels pisos de lloguer accessible. Nosaltres no hem volgut entrar, senzillament esperem ja que comencin a cridar les persones i que veiem gent ja en els pisos i visquent-hi, no hi hem donat més voltes perquè nosaltres vam fer un recurs en aquest conveni i no hem estat d'acord com finalment ha sigut aquest conveni. Després d'aquests dos grans blocs, el primer, doncs, modificacions de crèdit i del dia a dia de l'Ajuntament, i després les mocions. Avui s'han presentat tres mocions, la primera ha entrat pel Partit Socialista via món inclusiu, no? Per visualitzar que les malalties, mai millor dit, que no són visibles molts cops, no? El moviment Girasol, que hem estat a favor, i òbviament entenem que, perquè al final doncs, tots tenim amics o coneguts que pateixen problemàtiques en aquest dia a dia, i per visualitzar i que l'Ajuntament doncs, recolzi aquestes malalties no tan visualitzades. Després, dues mocions més, la del PP, que insta l'estudi per una futura creació d'un parc de bombers a Calafell, que li hem donat el vot a favor perquè anava relacionada amb la que nosaltres hem presentat, que ho vaig comentar fa uns dies, una moció per instar que el que és la Generalitat en aquests pressupostos de 2026 que s'incrementaran doncs, tot el que és el personal d'interior, Mossos, bombers i agents forestals doncs, vinguin al Baix Penedès. Reclamàvem doncs, que, per exemple, doncs, a la comissaria de Mossos d'Esquadra vinguessin 50 efectius més, el parc de bombers passés d'un parc de nivell B a nivell A, que això vol dir passar de 6 agents a 9, i també reclamàvem doncs, més agents forestals. Bueno, com sempre dic, i desgraciadament un cop més ha passat, doncs, tot el que ve d'Esquerra no s'ha votat a favor, mentre que altres municipis que també governen el Partit Socialista sí que s'han votat a favor, i veurem com anirà això. Esperem que al final, doncs, com que nosaltres ho presentarem també al Consell i arribarà a la Generalitat, això forma part dels acords del pressupost 26, però en els acords no especifica interiorment que vindran els agents a el que és el Baix Penedès, sinó que s'augmentaran els agents a tot el que és Catalunya. Llavors, el que reclamem és que part d'aquests agents amb aquesta moció doncs, arribi a la Generalitat i que realment digui, no sé, fa molt de temps que el que és tema personal al Baix Penedès estem en dèficit i per això amb aquesta moció volíem que intentar que vingui més personal. El Partit Socialista ha votat en contra i han tombat aquesta moció, però bueno, seguirà el seu camí igualment perquè presentarem d'altres vies. I un cop més hem vist que no està en consideració tot allò que es veu des d'Esquerra i que fem aquest tipus de populisme, que no estic gens d'acord perquè intentem sempre dialogar amb tothom, però no ho hem pogut aconseguir. I ja, doncs, per últim, doncs, ja ens han comentat doncs, que un any més no tindrem ple a l'agost, així que ja fins setembre no podrem tornar a fer aquesta activitat política. I una, bueno, no estem totalment en contra de que no hi hagi un ple a l'agost, creiem que l'activitat segueix i ho s'ha comentat, però bueno, és la manera de fer d'aquest equip de govern.
0: Gràcies i bon estiu, que vagi bé.
3: Molt bé, merci.
0: I seguim amb més valoracions, ara per part del Partit Socialista de Catalunya a Calafell, amb Miguel Ángel Perín. Hola, molt bona tarda ja.
4: Bona tarda. Bona
0: tarda. És la valoració?
4: Bueno, una valoració bastant bona dels punts del dia. Al final és com cada mes, no? El tema ordinari doncs, l'hem d'anar resolent a nivell de funcionament orgànic de l'Ajuntament. I després doncs, hi ha el tema de voluntats polítiques, tot i que s'intenti dir que són realitats i tal, per diferents grups de l'oposició, doncs, les mocions són merament voluntats polítiques, iniciatives que neixen doncs, de la ideologia de cada partit, i el que no es pot pretendir que allò no és una voluntat política i que no és l'efecte de treballar. Treballem cada setmana, cada dia i cada mes. Les voluntats polítiques al final es reflexen sobretot a nivell tangible de ciutadania doncs, amb els pressupostos, i els resultats ja els veieu, no? Doncs, a nivell de partits, doncs, quins voten a favor, quins voten en contra, això és al final el que la gent pot palpar, pot tocar, pot trepitjar, que són el que es posa als pressupostos quan es fan carrers, quan es fan places, quan es fan col·legis, quan es fan totes aquestes coses. I les mocions, doncs, moltes d'elles són per fer volar coloms i donar-se importància en un moment doncs, d'efervescència, de neguit i fins i tot de sensibilitat, no? Per tant, doncs, nosaltres en aquest cas de les dues mocions que anaven una per part del PP i una per part d'Esquerra, doncs, anaven molt alineades amb el tema dels cossos de seguretat i el tema de dotacions, doncs ja hem deixat molt clar, o sigui, a nivell de Mossos ja hi ha uns acords a la Generalitat aprovats, no és necessari cap tipus de moció per tirar endavant perquè això ja va endavant, de fet, ja és una realitat. El tema dels Mossos, ja s'ha tancat fins i tot la convocatòria de les sol·licituds al juny, per tant, doncs, aquesta moció fins i tot arriba tard. I per part del tema bombers, doncs, s'ha aconseguit de manera recent doncs, aquest sisè bomber doncs, que dona aquesta doble dotació. Sí que és cert doncs, que a mirar que va venint gent a viure al territori, doncs, hi ha més necessitats i ha de ser un punt aconseguit i una bona victòria, però no hem de parar aquí, hem de continuar doncs, com a territori creixent, i això doncs, ja està previst amb el pla de prevenció de bombers en el 2020, del 2025. Per tant, també era una moció doncs, que no tenia cap cabuda. No? I per altra banda, doncs, a agrair doncs, aquestes modificacions econòmiques i pressupostàries, les quals fem dotacions a l'empresa CEMSA i també doncs, a aquesta previsió que ha manifestat el regidor d'amortització del préstec, en el qual doncs, a principis d'any ja totes les sirenes per part de l'oposició donaven que era caòtic el pressupost, doncs que no es complia, i ara ja les previsions després de l'estiu és que aquest deute, que en aquell moment doncs, estava en el llindar del 75%, el baixem al 41% en un moment doncs, en el que ens hi trobem, i que a més els avisos de l'oposició és que era caòtic i que no arribaríem a final d'any. Doncs ara la previsió és que arribem a un 41% i continuem fent les inversions de municipi renovant barris sencers, tant a Segur, Calafell, fent ara aquestes millores al barri del Bulevant, al qual farem la primera actuació important del carril bici al carrer Priorat amb el pla de barris, o sigui, realment totes aquestes calamitats que anaven a passar segons alguns partits de l'oposició no és que no estiguin passant, sinó que a més les estem millorant. Per tant, estem més que satisfets i simplement doncs, donar a la població, als calafellens i calafelleques i al turisme en general doncs, un bon estiu i que tinguin un bon agost.
0: Molt bé. Gràcies i bon estiu igualment.
4: Bon agost. Adéu.
0: Doncs seguim endavant. Ens queda l'última de les valoracions amb el regidor escrit a l'Ajuntament de Calafell, en Marc Caselles. Molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Quina és la valoració de la sessió?
5: Bé, molt bé, hi ha hagut de tot, hi ha mocions, hi ha modificacions de crèdit. Bueno, la part que em toca a mi sempre és una mica monotema, el tema dels top manta. Estem treballant molt a intentar erradicar, no és la paraula, però sí que intentar molestar el màxim possible perquè ells no puguin vendre el que tenen que vendre, i llavors nosaltres pues, anem passant, anem demanant que se'n vagin. L'altre dia, no fa molt, vam intervindre amb 1.000 i pico productes d'una furgoneta. També hem parlat del tema de l'Avinguda Catalunya. Les dades que tenim, la veritat és que la presència policial ha millorat moltíssim. Sempre ho fem amb Mossos d'Esquadra perquè nosaltres tenim la plantilla que tenim i llavors nosaltres hem de tirar més amb col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Igualment, també al carrer Montoriol també tenim molta presència amb la policia local, Mossos d'Esquadra, tenim que fer alguna intervenció amb el nucli de Calafell. El que passa és que bueno, la Brimo i els Mossos d'Esquadra, quasi tots, estan Salou, Cambrils, Vilaseca, que allà ja potser hi ha més follon. Sí que hem dit que, hòstia, és que Cambrils és una passada i bueno, també tenen molts més Mossos. Vull pensar que quan tinguem la comissaria en tindrem més aquí també. Què més? La veritat és que molt bé el tema de les oposicions. Vam fer unes oposicions per 7 agents que ja tinguessin plaça a Calafell. Ho hem ampliat fins a 10. Ara estem acabant de perfilar el tema dels psicotècnics i de les proves mèdiques. El que passa és que tenim l'agost pel mig, llavors entraran al setembre. Igualment també tenim interins que intentarem que ho puguin muntar tot i poder funcionar com normalitat. L'Avinguda Catalunya també, totes les accions que s'han fet, sempre és pensant en el bé dels veïns, intentar que puguin viure millor. I en principi, res més, l'actuació que van tindre ahir, que tu vaig passar amb tu també, Mireia, amb el tema d'aquella persona que va començar a trencar vidres dels cotxes, gràcies a les càmeres de videovigilància l'hem pogut detindre. També dir-vos que el control de matrícules, tenim tota la informàtica, evoluciona molt ràpid, i llavors tenim un programa nou. Ara aquest mes d'agost, setembre, podrem començar a fer-lo funcionar, a veure com funciona, i llavors a principi d'any o a finals d'aquest any ja poder tenir una plataforma per poder tenir uns altres paràmetres i totes les lectures de matrícula que tinguem aquí al municipi. I molt bé, desitjar bones vacances a tothom qui pugui fer-les. També tenim la interventora una mica malalta que es recuperi i, bueno,
0: esperem que sigui un estiu tranquil.
5: Sí, eh? Sí.
0: Quan assegurat.
5: La veritat és que sí, igualment totes amb el tema dels incendis. Tenim la gran sort a Calafell que tenim 20 i pico voluntaris de Protecció Civil que matí, tarda i vespre estan controlant tota la massa forestal de Calafell perquè no hi hagi cap susto en temes d'incendis, i tranquils i lluitant dia a dia.
0: Molt bé, gràcies i bon estiu també.
5: A vosaltres.
0: Doncs ara sí, posem punt i final a aquesta ronda de valoracions per part dels portaveus polítics a l'Ajuntament de Calafell. Donar les gràcies també a la companya Roser Ribas, que es troba als estudis de Masmel Platja. Que tingueu una bona tarda.
6: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
7: És estiu a Calafell Ràdio.

Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació.

0: pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: veins.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

Aquest, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és tot.

0: Totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: abans en retes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 31 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell ha detingut una persona com a presumpta autora dels danys ocasionats en 12 vehicles estacionats en dos aparcaments públics del municipi. Ara mateix ampliem aquesta notícia, en tenim d'altres. A primer de tot, la resumim en titulars. El Festival Terra Ibèrica de Calafell arrenca amb força avui divendres, centrant les seves propostes estrella en la recreació històrica i la divulgació familiar. El Port de Segur de Calafell acollirà l'esdeveniment mundial Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario del 3 al 5 d'agost. El Cunit Music Festival reunirà Nil Moliner, Samantha Fox, Sabrina Salerno, Corona i molts altres en tres nits de música. Es celebra la tercera edició del 31 de juliol des d'avui fins al 2 d'agost. La calor intensa anticipa la barema a la DEO Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. Denunciat per conduir begut i de forma erràtica una formigonera per l'A27 a Tarragona, l'home va sextuplicar la taxa d'alcoholèmia permesa. Preveuen fenòmens extrems la primavera del 2027. Aquest any, el Niño es va començar a registrar l'abril al Pacífic i és dels més forts que s'han vist mai. L'eclipsi millora previsions de reserves turístiques a Tarragona. A la demarcació tarragonina es preveu arribar a una ocupació alta, fregant el 90-95% d'ocupació. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. I per altra banda, els consells esportius catalans ja poden demanar els ajuts per executar els programes d'esport escolar del govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La policia local de Calafell deté una persona com a presumpta autora dels danys ocasionats en 12 vehicles estacionats en dos aparcaments públics del municipi. La primera incidència es va registrar a l'aparcament de l'Horda Park, on els Mossos d'Esquadra van rebre un avís relacionat amb una persona que estaria trencant els vidres de diversos vehicles. En aquesta zona es van localitzar dos vehicles afectats. Posteriorment, la policia local va rebre un nou requeriment per uns fets similars a l'aparcament del Blanquet. Les patrulles desplaçades al lloc van comprovar que 10 vehicles presentaven els vidres trencats. A partir de les descripcions facilitades pels testimonis i d'imatges disponibles, es van contrastar les dades dels fets produïts en els dos aparcaments. La policia local i els Mossos d'Esquadra van participar en la recerca dels sospitós per la zona, sense que inicialment pogués ser localitzat. Més tard, una patrulla de la policia local de Calafell va localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada i va procedir a la seva detenció com a presumpta autora dels danys. En total, s'han comptabilitzat 12 vehicles afectats, 10 a l'aparcament del Blanquet i 2 a la Lorda Park.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dijous s'ha inaugurat el Festival Terra Ibèrica de Calafell al Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar de la Platja. En aquest centre cívic s'hi pot trobar fins al 27 d'agost una exposició relacionada amb el cap de setmana ibèric. Escoltem a la regidora de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
3: Bueno, molt bé. És que presentar aquest festival és que és guapíssim. Ho viu tota... És una activitat molt familiar, que hi participa tothom, els petits, els grans, i aquest any no és només del festival, és doble inauguració, perquè també tenim la ruta, que som, a més, 25 anys que tenim aquesta exposició d'aquesta ruta itinerària en què tothom que s'acosti a l'Iris, doncs des d'avui, dia 30 fins a final de mes, doncs podran gaudir de visitar-la, de veure-la.
0: I és que el Festival Terra Ibèrica de Calafell arrenca amb força avui divendres, centrant les seves propostes estrella en la recreació històrica i la divulgació familiar. Sota el lema Terra non plana és, la jornada d'avui es converteix en notícia per la unió de tallers interactius i una singular proposta nocturna vinculada amb l'astronomia antiga. De fet, doncs, avui divendres hi ha diferents activitats, com la Iberotarda familiar, una proposta vivencial pensada per a tota la família, on es pot experimentar la vida quotidiana dels ibers de fa de més de 2.000 anys, de 6 a 8 de la tarda, amb tallers inclosos, escriptura ibèrica amb pigments i l'alfabet original, llançament amb fona, creació de joieria i modelatge d'exvots amb fang. La regidora de Patrimoni a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, ha parlat de les activitats a la Ciutadella Ibèrica de Calafell durant aquest cap de setmana.
3: I bueno, totes les coses que podran veure, doncs també el que és a la pròpia Ciutadella, poder-ho trepitjar, poder-ho viure amb els cinc sentits. Tenim a més el taller que fem de joies, que sempre participa moltíssim la canalla, és molt xulo, i després les recreacions sobretot que fem al vespre, que a més que ho veus també amb totes les torxes a la nit, que vulguis que no és molt vistós, i és algo totalment diferent que el resta de l'any no es fa, no?
0: Les nits a la Ciutadella són una visita guiada nocturna exclusiva amb recreadors i teatralitzacions centrades en les ciències i els avenços dels ibers a l'astronomia antiga. Aquesta temàtica guanya rellevància, especialment a causa de la proximitat del pròxim eclipsi solar. Per aquesta activitat, les places estan totalment exaurides.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell es prepara per rebre un dels esdeveniments més esperants de l'any pel sector dels videojocs. Del 3 al 5 d'agost, les instal·lacions del Port de Segur de Calafell seran la seu del Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario. Una cita imprescindible per a milers de fans de la franquícia japonesa. L'esdeveniment obrirà les seves portes cada tarda en horari d'estiu, de les 6 i fins la mitjanit, aprofitant la fresca marítima de la Costa Daurada. Aquesta

0: S'espera una gran afluència de públic local i també de turistes, consolidant el port de Segur de Calafell com un espai de referència lúdic i cultural.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Cunit Music Festival celebrarà la seva tercera edició des d'avui, 31 de juliol, i fins al pròxim 2 d'agost, al recinte esportiu annex al Camp Municipal de Futbol de Cunit, amb una programació que combina artistes internacionals, figures emergents de l'escena urbana i alguns dels noms més destacats del pop català i estatal. El festival obre portes avui amb una jornada dedicada als grans èxits dels anys 90 i 2000. Els Pop Hits Fair reunirà sobre l'escenari icones internacionals com Sabrina Salerno, Samantha Fox i Corona, acompanyades de Q Minerva i Selena Leo, dues artistes vinculades a l'escena dance estatal, així com sessions de DJ. La segona jornada prevista per a demà dissabte estarà centrada en noves tendències de la música urbana. I el punt final arribarà diumenge amb el concert de Nil Moliner, que presentarà en directe les cançons del seu nou treball, sense deixar de banda alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. La jornada es completarà amb actuacions de cantautors i diferents bandes musicals catalanes. Amb aquesta tercera edició, el Cunit Music Festival aposta per una programació transversal que recorre diferents estils musicals i públics, des de la nostàlgia dels grans èxits dance fins a les noves sonoritats urbanes i el pop contemporani. Encara hi ha algunes entrades disponibles a través del web oficial del festival.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat ara als titulars. Les temperatures elevades i persistents, sumades a la falta de pluja abundant, han forçat l'avançament de la verema a la DO Penedès, on la majoria de cellers i pagesos han començat a collir ja aquesta setmana. Com ha passat en altres DO els darrers dies, també és la verema més primerenca mai viscuda, batent rècord del 2023. Escoltem les declaracions del director de la DO Penedès, Francesc Olivella. Parla de la baixada de vendes de vi arreu del món, un dels motius principals dels excedents de raïm.
2: A nivell del món hi ha baixada de ventes i, evidentment, la DO Penedès no ens quedem al marge d'això. De totes maneres, cal pensar que en el futur hem de treballar per, com a mínim, recuperar una part important d'aquest consum, sempre que sigui de vins de qualitat, amb moderació, el que expliquem sempre, i que, evidentment, hi ha generacions diferents de gent que ens arriba, que segurament no tenen el mateix pensament sobre això, no? I, per tant, cal esperar. De totes maneres, el treball que s'està fent per part dels cellers a nivell de comercialització, no només a nivell local, sinó a nivell internacional, està sent bo. Hem de veure com evoluciona aquesta feina i, per tant, en aquest sentit, creiem que el futur pot evolucionar bé.
0: Afirma que la verema serà supersana i de menys quantitat del que es preveia a causa de la falta de pluges.
2: Que és una verema supersana, que és una verema superbona en quant a qualitat, de moment, el que estem veient. En quant a quantitat, semblava que havia de ser una verema que hi hauria més quantitat que l'any passat. Portem 4 mesos que pràcticament no ha plogut, o diríem que no ha plogut, i per tant no serà tan llarga, diríem, com s'esperava. Els grans no s'estan engreixant i per tant pesa menys i raja menys. Per tant, no hi haurà tot aquest volum inicial que es preveia d'excedents, que hi hauria i tal. Sembla que no serà tan així.
0: D'altra banda, el responsable dels escumosos Clàssic Penedès dins la DO Penedès, Josep Maria Albet, destaca l'avançament històric de la verema.
3: Ja són diversos els cellers que han començat a collir per Clàssic. El Clàssic és un escumós de qualitat que ha d'acollir-se una mica verd al raïm perquè realment tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment, i ja estem treballant amb això. Mai havíem començat tan d'hora, estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem, el més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir, no és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
0: També ha parlat de les dues noves varietats incorporades com a aptes per als vins certificats.
3: Sí, són varietats que són molt rústiques, poc sensibles a les malalties, s'han de tractar, evidentment, però requereixen molt pocs tractaments. Aquest any n'hi hem fet dos, en aquesta, i donen una concentració, perquè són resistents a la sequera, molt bona. Veurem si amb la pluja d'aquest any

0: tenen molt de suc o poc suc, però realment sembla que tindran una mica menys de suc. Llavors, això fa que es concentri tot més, els àcids també, i és factor de qualitat.
1: Per tant, aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la DEO Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'escampen entre els conreus del Penedès, en què la collita és més anticipada de la història.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un conductor d'un camió formigonera va ser aturat pels Mossos d'Esquadra mentre circulava de forma irregular per l'A27 a l'altura de Torreforta, a Tarragona. Concretament va ser detectat al punt quilomètric 1,5. La policia autonòmica va aconseguir aturar-lo i van practicar-li les proves d'alcoholèmia. L'home va donar 0,98 mil·ligrams per litre d'aire aspirat, és a dir, una taxa d'alcoholèmia 6 vegades superior al límit permès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general. Els científics creuen que el Niño d'aquest any, que es va començar a registrar l'abril al Pacífic, és dels més forts que s'han vist mai. De moment, ja s'han registrat anomalies tèrmiques de més de 4 graus per sobre la temperatura habitual en aquesta regió, i un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. A més, cal tenir en compte que aquest fenomen arriba en un planeta ja molt afectat per la crisi climàtica i l'escalfament global. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des a oest i empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però, de tant en tant, aquests vents es debiliten, l'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant de la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua anormalment càlida que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o l'Àfrica Oriental sovint provoca pluges torrencials i inundacions. Tot i que l'aigua del Pacífic sembli molt lluny, el Niño també pot tenir efectes a Europa. En anys de Super Niño com l'actual, les conseqüències arribaran més que probablement al continent i està previst que sigui a la primavera. A Catalunya encara no es pot preveure quin efecte tindrà. Tant podria provocar pluges molt intenses com sequera. La directora del Meteocat ha explicat que els efectes arribaran a Catalunya de forma indirecta, perquè l'origen és a molts quilòmetres de distància. Ara bé, diu que el Niño sempre genera algun fenomen extrem, encara que a hores d'ara és impossible saber en què es traduirà. Diu que dependrà del moviment de l'anticicló que generi, segons si Catalunya es queda més a prop o més lluny. Tot i l'arribada del Niño a casa nostra l'any vinent, els científics recorden que l'escalfament global ja fa cada vegada més freqüents els fenòmens extrems a Catalunya.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Catalunya espera un estiu de rècord del sector turístic amb hotels i apartaments turístics prop de la plena ocupació a l'agost, a l'espera de reserves d'última hora que creixen davant la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre els preus dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogor ja està impactant algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada un cop acabat l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. Catalunya porta un any de rècords en turisme a l'espera de les dades de més afluència en el sector, les de l'estiu. Fins al maig, Catalunya ha batut rècord de turistes estrangers segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, amb un màxim històric de més de 7,5 milions d'arribades i fins al juny els hotels catalans han registrat 10,8 milions de viatgers, també un màxim a la sèrie històrica, impulsat sobretot pel turista espanyol. La previsió de tota la temporada estival per al turisme és molt bona, segons ha confirmat el vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec. Per part dels departaments turístics, la directora general de Partur diu que moltes reserves van a última hora. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre es preveu arribar una ocupació alta, fregant el 90-95%. Un ple tècnic, descriu la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme a la província de Tarragona. Des de la Federació Tarragonina esperen que el màxim registre es produeixi la setmana entre el 10 i el 16 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar el dia 12 i la Mare de Déu d'agost el 15 d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta de la Federació Tarragonina assegura que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar a veure l'eclipsi. A més, assenyala que des de la pandèmia molts clients s'han polaritzat o bé reserven d'un any per l'altre o van a última hora. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El mercat principal a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha estat el francès, però explica que el britànic està creixent gràcies a l'operativa de l'aeroport de Reus, on cada cop aterren més avions procedents del Regne Unit. D'altra banda, el sector turístic de Tarragona destaca que cada any hi ha més decalatge i les famílies agafen les vacances per setmanes i no tot el mes. Això ha provocat que hi hagi un creixement significatiu de visitants al setembre i a l'octubre. En aquest sentit, es destaca el treball que es fa per desestacionalitzar el turisme.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: I una última notícia abans de passar al bloc esportiu. Comissions Obreres ha denunciat una reducció d'aproximadament el 45% de la contractació d'estiu de Correus a la demarcació de Tarragona respecte a la campanya de l'any passat. Segons el sindicat, aquesta retallada incrementa la càrrega de treball de la plantilla i repercuteix directament a la qualitat del servei postal. El sindicat assegura que les retallades més importants s'han registrat en carteries i oficines amb una cobertura de vacances molt inferior a les necessitats reals. Entre els casos més destacats hi ha l'oficina del Vendrell, amb un 66% menys de contractació, i la unitat de repartiment de Torredembarra, amb una reducció del 72%. També assenyala afectacions en municipis com Calafell, Tarragona, Reus, Cambrils i Valls. Comissions Obreres considera que Correus està apostant per reduir costos laborals mentre augmenta la població, el volum de paqueteria i els serveis que presta l'empresa. El sindicat sosté que aquesta política comporta més pressió sobre els treballadors, més riscos laborals i retards en el servei que rep la ciutadania. A més, critica que aquesta reducció de contractació coincideixi amb la publicació de l'informe anual de Correus, que reflecteix 11,5 milions d'euros de beneficis durant l'any 2025. Per aquest motiu, Comissions Obreres reclama que es recuperin els nivells de contractació necessaris per cobrir vacances i absències, reforçar les plantilles i garantir un servei postal públic de qualitat a la demarcació de Tarragona.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
3: Avui els esports a l'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona aposta per la promoció de l'esport a través del seu suport als consells esportius de la demarcació. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, acompanyada pel diputat delegat de Persones i Talent i responsable en l'àmbit d'esports de la Diputació, Vale Pino, ha reformat el compromís de la institució amb aquestes entitats durant un acte aquest passat dimecres al Palau de la Diputació, durant el qual se'ls ha lliurat els nous arcs d'arribada per a esdeveniments i competicions esportives. Aquests elements visibilitzen i refermen la relació de col·laboració entre els consells esportius i la Diputació, que també es materialitza i complementa amb una línia de subvencions per a la realització d'accions de promoció de l'esport. Així doncs, representants dels nou consells esportius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en representació del Priorat, van participar de l'acte de lliurament dels nous arcs d'arribada. Aquestes estructures inflables tenen com a funció de limitar els punts d'inici o final de competicions, identificar visualment l'esdeveniment i donar-li imatge institucional, a més de millorar la seguretat i l'organització d'aquests actes i facilitar el control de participants. Es podran utilitzar en esdeveniments esportius que tinguin lloc a la demarcació, com proves escolars, curses i caminades populars, activitats de promoció de la salut, esdeveniments multiesportius, proves de base federada, activitats inclusives i actes institucionals esportius. Amb aquests arcs pretenem reforçar l'enorme tasca que duen a terme els consells esportius en la promoció de l'activitat física saludable entre la població i visibilitzar la col·laboració i l'aliança que existeix entre la Diputació i els consells, va assegurar la presidenta de la Diputació durant l'acte. Llauradó també va destacar els valors associats a les activitats que organitzen i va afegir que són el pilar que permet que els infants i joves de la demarcació puguin practicar esport i activitat física, així com en integrar-ne els valors associats. Per la seva part, el diputat Vale Pino va explicar que aquests arcs serviran per delimitar sortides, identificar els esdeveniments i per millorar la seguretat i l'organització, com hem dit abans. Va reconèixer també la tasca dels consells esportius en benefici de la ciutadania, ja que contribueixen a fer una societat més saludable, cohesionada i feliç. Per últim, el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, va agrair el suport de la Diputació de Tarragona, molt necessari i que permet als consells esportius desenvolupar la seva tasca de promoció de l'esport en edat escolar i també popular. El lliurament dels arcs d'arribada és una subvenció en espècie als consells esportius, que complementa els ajuts que aquestes entitats reben anualment per part de la Diputació de Tarragona per a la realització d'accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Aquestes subvencions compten amb una dotació total de 374.000 euros, que els consells esportius podran destinar a accions d'esport per a tothom, activitats en família i en el medi natural, per a persones amb diversitat funcional, multiesports, per a escolars i formació. També s'inclouran activitats i programes que realitzin en l'àmbit de la promoció de la salut i el benestar comunitaris.
2: Calafell Ràdio. Els esports.
3: I també aquest passat dimecres, el Departament d'Esports va obrir la convocatòria de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que està dotada amb 14 milions d'euros. La principal novetat és que la convocatòria incorpora els dos cursos, és a dir, 2025-2026 i 2026-2027, amb la voluntat d'agilitzar els pagaments, així com per millorar la gestió administrativa i l'execució pressupostària. A més, s'obre abans de l'inici del curs amb l'objectiu que els consells esportius puguin planificar amb més anticipació la temporada, programar les activitats amb seguretat i garantir una millor organització dels recursos des del primer dia. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de l'esport escolar destinades a millorar l'índex de pràctica d'activitat físico-esportiva dels infants i adolescents i apropar-lo a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per promoure la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'activitats físico-esportives regulars i en valors, i millorar també l'accessibilitat dels col·lectius vulnerables. Les aportacions corresponen a accions que s'emmarquen en els programes següents dels cursos 2025, 2026 i 2026-2027. Un d'ells és el suport a la gestió dels consells esportius, el suport al desenvolupament del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també el suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va afirmar que l'esport escolar és sinònim de adequació social i formació integral dels més petits, que d'aquesta manera creixen com a esportistes, però també com a persones. Volem, diu, que els més joves puguin practicar el màxim d'esports possibles i que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, apostem per polítiques inclusives i per aconseguir que l'esport i l'activitat física siguin eines d'integració social.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
4: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio.
4: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.